0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidor.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Sent Calafell allà on siguis.
0: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshat. Els 70.

0: 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Vagis on vagis, porta'ns amb tu.
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari,

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44.
0: L'estiu sona millor amb Calafell Ràdio.
2: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

Centre. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert.

0: Atlàntic del Mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis peix de llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: veins.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
2: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
3: 100 Calafell allà on siguis.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

5. Mira'ns a Calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes...

0: Quan vegis pells de llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix de més a pellsdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: que van xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Sent Calafell allà on siguis.
0: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa Laia Framis. Itàlia suspèn a partir d'avui el tractat de Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. A la pràctica, això vol dir que aplicarà controls a les fronteres, ports i aeroports als passatgers que arribin des d'Espanya. No ha concretat de moment durant quant de temps estarà vigent aquesta mesura. França, de la seva banda, també reforça els controls fronterers amb drons, avions i centenars d'agents. París admet que és una mesura d'anticipació perquè a hores d'ara no hi ha cap flux extraordinari de persones migrants que surtin de la península Ibèrica cap a Europa. Tot plegat, com diem, arran de la crisi migratòria de Ceuta, segons el govern espanyol, pràcticament tots els migrants que van entrar a Espanya dijous i divendres, uns 50.000, ja han tornat cap al Marroc. Els que encara hi són, però, s'han trobat una ciutat amb tots els comerços tancats i deambulen pels carrers buscant aigua i menjar.
2: Sois menores.
3: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
1: Segons fonts policials, 57 persones han mort ofegades aquests dos dies intentant arribar a Espanya per aquest punt fronterer. I avui és dia 1 d'agost, dia doncs d'operació sortida a l'aeroport de Barcelona. Avui i demà hi ha previstes més de 1.000 operacions diàries. Ahir va ser el dia amb més activitat d'aquest estiu, amb 1.100 vols i a les carreteres. El Servei Català de Trànsit preveu que durant aquest matí surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 570.000 vehicles. Són molts, però és una xifra similar a la de qualsevol cap de setmana d'estiu. Ara bé, a partir d'avui, omplir el dipòsit del cotxe serà més car. Aquest dissabte decau part del descompte que aplica el govern espanyol des de l'inici de la guerra a l'Iran. Malgrat aquest descompte, els carburants són força més cars que fa un any. Omplir un dipòsit mitjà de dièsel, per exemple, costa ara 16 euros i mig més que fa només un any. I els bombers treballen des d'aquesta matinada en l'extinció d'un foc a Vilaller, això és a l'Alta Ribagorça, crema en una zona de difícil accés, vegetació molt densa i amb molt sotabosc. Hi treballen una desena de dotacions i també efectius del grup d'actuacions forestals i sanitaris. Recordem que aquest dissabte encara hi haurà uns 300 municipis del país en risc molt alt o extrem d'incendi forestal, tot i la previsió de pluges al Pirineu, ha explicat Josep Vilalta del cos d'agents rurals.
4: Aquesta setmana estem una mica pendents d'aquesta pluges que han d'arribar a aquesta zona de Prepirineu, Pirineu, però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies, de perill d'incendi.
1: De fet, Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per la calor intensa dels últims dies i ha posat en prealerta l'Inuncat per la previsió de tempestes localment intenses aquest dissabte, sobretot a la Cerdanya, al Solsonès i a la Garrotxa. I al Brasil, aquesta matinada, hi ha hagut un tiroteig a l'aeroport de São Paulo. La policia ha intercanviat trets en plena terminal amb un grup de persones que suposadament intentaven fer un enviament de 400 quilos de cocaïna. Les càmeres de seguretat van gravar com carregaven caixes en una zona d'obres de l'aeroport abans de l'arribada dels agents. Quan la policia va intervenir, van començar els trets. No hi ha hagut ferits, però tots els sospitosos han aconseguit fugir. Els agents han confiscat 400 quilos de droga repartits entre 5 maletes que ja havien estat carregades en un avió i també 4 caixes que els narcotraficants haurien abandonat durant la fugida.

0: Aquesta nit, dues de les bandes més icòniques del pop-rock català, l'Exambusto que sentim i també Gossos, tornaran a compartir escenari. Fa 20 anys que això no passa. Serà al recinte de la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, en el marc del Festival Sons del Món. Això després de l'èxit d'ahir a la nit d'un altre concert multitudinari en aquest mateix espai que va reunir per primera vegada els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet. I era el Fèlix Martín.
1: Ramon Mirabet ha engegat la festa a les 9 del vespre quan encara no era fosc i entre cançó i cançó ha recordat que aquest és el festival Sons del Món de l'Empordà.
2: Mira, mireu, a mi m'agrada molt viatjar, a tots ens agrada viatjar, però tots estarem d'acord, tots i totes estarem d'acord, que ja podem anar a qualsevol lloc del món, que això que tenim aquí és únic, cuidem-lo.
1: I a la mitjanit, a la Ciutadella, ha començat a sonar Ja no ens passa. I això vol dir que arrencava el tercer dels concerts. Segurament el més esperat i el més públic, el dels Amics de les Arts. Al final del concert, 4 hores i mitja després de començar, Mirabet ha pujat de nou a l'escenari a cantar les dues últimes cançons amb els Amics de les Arts, Louisiana i Jean-Luc. Un bon fi de festa, batejada com la del so d'una generació, amb la gent cantant i ballant en una agradable nit d'estiu a tocar de la Badia de Roses.
0: I en esports, el president de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciat aquesta matinada que renuncia al projecte de crear una filial encarregada de comercialitzar la Copa del Món. La decisió arriba poques hores després de la dimissió de Carlos Cordeiro, que és un dels principals assessors d'Infantino i que ha justificat la seva marxa pel desacord amb aquesta proposta d'obrir la porta a la privatització de competicions com el Mundial. El Barça ha caigut als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts de joc han acabat amb empatadors. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter egipci Hamza Abdelkarim. El nou fitxatge del Barça, Jess Bisibu, ja ha signat el seu contracte amb el club blaugrana i qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. El president Joan Laporta ha estat donat d'alta, per cert, de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. I en bàsquet, Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de la secció i passarà a ser ambaixador i mentor dels jugadors joves.
3: Fins aquí les notícies.
4: Amb Sada Cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
5: Obeses amb Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
4: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
5: Cobla amb so de dona, Filomena.
4: Memorial Ricard Vilarassau.
5: Revolucionem el so de la cobla.
4: Tota la informació a amsodacobla.cat.
6: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
7: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
8: Al Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
9: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
6: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
9: Tot es pot parlar.
6: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
10: Les tasques d'extinció van bé.
6: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
9: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
9: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
6: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
9: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
11: S'apagaren tantes veus.
12: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és...
13: Quan el cel es torna negre.
6: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
13: Els veïns desemparats.
6: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
12: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
14: Catalunya Ràdio.
6: Som 3Cat.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Els dissabtes a les 6, Mans, amb Quim Rotllan. Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
15: Bon dia i bona hora. Benvinguts al Mans, benvinguts a l'Arrel, a Catalunya Ràdio. Arrenquem una nova edició d'aquest programa avui, 1 d'agost, un cap de setmana on ens acostarem a un dels festivals que més bé expliquen la vitalitat de la música per a cobla. És el festival Amb So de Cobla, que convertirà Palamós en un espai de trobada entre la cobla en si i les músiques del present. També recuperarem una altra de les novetats discogràfiques de la temporada, són els de Gairó, una proposta musical que mira cap a l'Havanera, cap al cant de taverna, des de la creació contemporània. I també farem un apunt sobre una campanya de micromecenatge que és a punt de tancar i que editarà un doble vinil del concert Llac Gener 76, un concert que van protagonitzar a l'obertura del Barna Sants aquest any 2026 i que lideren músics com Gemma Humet, Joan Reig i Manel Camp, així com Jonathan Penalba, entre d'altres. Avui també us ho explicarem, tot plegat amb la producció de Dolors Genola i Quim Rullan a la direcció i a la locució.
3: Mans, a Catalunya Ràdio.
15: Som-hi, doncs, comença el Mans. I obrim amb Feluga, d'Eduard Toldrà, és la Cobla Sant Jordi.

0: d'Eduard Toldrà amb la Cobla Sant Jordi. Aquesta era Faluga, una sardana, una cobla i un autor que podreu sentir aquesta nit a la Ballada de Sardanes de Lloret a partir de les 10 del vespre en el Passeig de Mar davant de l'Ajuntament a la plaça de la Vila d'aquesta població de la Selva. Atenció, que Lloret de Mar celebren enguany la 100a temporada de sardanes de la població. Així doncs, avui començarà amb aquesta Faluga de la Cobla Sant Jordi.
1: Bona música i bona arrel a Catalunya Ràdio. Mans.
2: Avui també ens visita una de les propostes joves que estan repensant la tradició des de dins. Són els de Gairó. Debuten amb un EP, Si desembarco al poble, un treball que agafa l'univers de les havaneres i el fa dialogar amb el present, amb noves sonoritats i mirades que connecten amb les generacions d'avui en dia. 6 cançons que mantenen l'essència, el lèxic, la melodia, la rítmica, però que incorporen altres estils que van per la rumba o la salsa i fins i tot doncs, dibuixant un mediterrani contemporani. Per parlar-ne ens acompanyen avui la Júlia Moner, la Luara Alberdi i en Roc Ramoneda. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I en Riqui, faltaria.
4: Falta sí. En Riqui, sí.

0: directe i en el nostre disc encara més. Llavors, no sé, la proposta sempre ha sigut com barrejar-ho amb allò que... com ens sonaven a nosaltres les cançons més enllà de les interpretacions més clàssiques o el que sigui.
1: Què us crida d'aquest àmbit?
2: Jo crec que el Ricky, el Roc i jo érem bastant fans de les Havaneres ja de per si. Havíem anat a cantades i... bueno, jo porto des de petita, des que soc molt petita, anant cada any a les Havaneres que fan a Badalona, que soc d'allà. I ja m'agradaven, vull dir que tampoc va ser una cosa d'un dia per l'altre. I a més, tot el món dels boleros...
1: O sigui, ha sigut proper.
2: Sí.
1: I tu, Luar, que ets basca, de fet, ets de Pamplona, no?
2: Sí, de Llunyà, sí.
1: Quan te diuen anem a fer un grup d'aquest àmbit, perquè ja no existeixen com a tal, no?
3: Ara que miro enrere, sí que existiran Havaneres i hi ha una molt, molt coneguda, la del Xavier Lete, però més enllà d'allà jo no coneixia Havaneres. Jo crec que no tenim aquesta tradició de les cantades i tal. Llavors jo, quan vaig venir a Catalunya, la veritat és que no m'havia enterat. I de cop, quan aquesta gent em van proposar de fer un grup d'Havaneres, doncs jo, que no sé dir que no, vaig dir que sí, però no coneixia aquest món. Jo crec que el que ens crida, aquesta capacitat que tenen les Havaneres i la capacitat que tenen com d'explicar històries, no? Llavors nosaltres, per exemple, en el nostre concert pues, fem un relat on també es veu reflectit tot aquest vocabulari mariner, no? Com de les històries d'un que surt i no sé què, i que se'n va i que torna, i llavors aprofitem com aquest marc i ho reinventem una mica nosaltres i expliquem el que volem des de la nostra perspectiva i amb aquest vocabulari i amb aquest estil musical també.
1: Aquí hi ha una voluntat explícita o implícita, diguem-ne, de... no sé si diríem rejuvenir el gènere, perquè és una cosa que últimament de fet en parlem molt. Hi ha exemples, no? Existeixen unes anxovetes que també de cop i volta van sacsejar tot. Els Pony han fet també les seves incursions als 60s amb els cants d'Havanera. I fins i tot l'Arnau Tordera feia poc presentava una Havanera. Per tant, és un bon moment per aquesta etiqueta.
0: Definitivament. O sigui, sempre és un bon moment per les Havaneres. Jo crec que nosaltres pensem això, vull dir, per aquí sempre estarem a favor de l'Havanera. Sí, jo crec que sempre és un bon moment perquè apareguin noves propostes en tots els gèneres musicals i, de fet, aquí jo crec que també és important, sobretot perquè les composicions d'Havaneres que es canten a la majoria de cantades pues, tenen ja un cert bagatge històric, vull dir que ja les més conegudes pues, potser són cançons dels 60, 70, alguna composició potser més moderna, però el que s'està cantant actualment són cançons molt antigues i jo crec que també està bé que s'aporti un punt de vista pues, relativament nou, entre cometes. Vull dir, encara que se segueixin cantant aquelles cançons, perquè també nosaltres pensem que no s'han d'oblidar. Vull dir que al final han marcat un inici i han marcat un camí. I no han de deixar-lo de marcar, però revisar-les o proposar-les des d'una altra perspectiva, pues jo crec que és enriquidor, si més no. Vull dir, al final tothom triarà la proposta que més li cridi l'atenció. Aportar nous punts de vista també fa que el gènere no sigui només d'una generació i pugui ser-ho d'altres. Vull dir que al final a nosaltres ens encanta tocar per públics que els hi han agradat les Havaneres de fa molts anys.
1: Us agrada el moment rom cremat, per dir-ho.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, aquí no hi fallem. Però... vull dir que també ens agrada molt com veure que potser hi ha gent que estem mobilitzant cap a escoltar això i que tenen la nostra edat.
1: Escoltar ritmes i escoltar alhora discursos, perquè parleu fins i tot de gentrificació.

0: La idea del projecte també és que les lletres que fem tinguin un punt de vista de, bueno, actual, no? Jo crec que ens ha sortit molt natural parlar d'això, de problemàtiques com l'habitatge, igual que això, en el nostre directe, doncs, tota l'estona estem parlant des del nostre punt de vista jove, i sí, com deia el Roc, crec que és interessant renovar això.
1: En aquest cas és el tema Mal de Terra, cobra aquest EP. Aquest és un dels temes, l'EP és de 6 cançons, i l'equilibri aquest de 2 cançons tradicionals o d'arrel tradicional i 4 de creació, també el manteniu en el directe?
0: Ens agrada una mica jugar amb les barreges. Per exemple, ara ja no ho fem, a veure si preparem alguna per aquest estiu, però agafàvem una així com més pop, sí, no? L'any passat, i la fèiem en estil de habanera, o agafem una tradicional que és una habanera clàssica i llavors la portem cap a un altre estil. Ens agrada una mica

0: com jugar amb això. I també pues, fem versions de cançons que ens agraden, que escoltem fora d'aquest context.
1: Sí, al final, quan tu vas a una cantada d'havaneres, a poques cantades d'havaneres sí canten només havaneres. Vull dir, cada grup té el seu repertori, però entre sardanes, boleros, inclús alguna rumba, com cadascú acaba fent una mica el seu, és un gènere una mica com que en el directe s'explaia cap a altres bandes.

0: crec que som, nosaltres som tots una mica d'aquest parer, d'intentar treballar el mínim possible dintre de les possibilitats que es puguin assumir en el sobreviure, però sí que som tots una mica d'aquest parer.
1: I precisament amb aquesta Lola Tavernera heu trencat el ritme habitual i us han anat cap a la sala.

0: teu cos.
1: No, la veritat és que ho fem i després diem, ostres, això s'ha de defensar. Però ens agrada molt i crec que ho estem fent. En la gravació doncs, hem afegit una sèrie d'instruments que després en el directe no portem, però abans de gravar-ho ja ho fèiem i ens sentim còmodes també i ens agrada.
2: Aquest treball que acaba de presentar, aquest Si desembarco al poble, el presentàveu, atenció, a Razmataz. Era una voluntat explícita de dir, no, no, ho farem en l'epicentre, diguem-ne, de la moderna barcelonina.
3: Vam estar mirant opcions de on podíem fer la presentació del disc. Primer va haver la idea de fer-ho fora de Barcelona, però...
2: O sigui, la caixa de ressonància que representa Barcelona, malauradament, per sort o per desgràcia...
3: Exacte.
2: És
3: sí.
2: La que és.
3: Exacte, la realitat va ser que per vendre més entrades, doncs, era més fàcil fer-ho a Barcelona, i vam estar mirant sales, i la que més ens va encaixar va ser Razmataz, pel preu, pel dia, per l'horari... Sí, nosaltres fèiem la broma de que segurament va ser la primera vegada que es tocaven habaneres a aquesta sala, però la veritat és que vam estar super a gust, i sí. Crec que també tenim la cosa d'aquesta, com d'ostres, de cop toquem en aquesta sala, tal, a veure com sonarà. Jo crec que va funcionar bastant bé. És curiós perquè quan estàvem estàvem fent el concert, i recordo que vam tocar la Bella Lola, i estaven tot el públic cantant la cançó amb els mocadors. O sigui, a mi aquests moments, no sé, em fan com pensar com, ostres, està funcionant el que estem fent, saps? I ho estem portant fora d'espais que normalment no es troba aquest estil, i no sé, em sembla com... Aquests moments com, ostres, guai. Que...
2: Fugir dels circuits habituals, sí. Està funcionant, i de fet l'any passat em va fer unes quantes actuacions. Aquest any com es va llogar el calendari, com va?
1: Doncs semblant... Quants
2: golos vau fer l'any passat? Més.
4: 20.
1: En total,
4: l'any més o menys uns 20.
2: Recordem que va ser el primer any.
4: Sí, era el primer any. Va ser gent... confiant molt en nosaltres, i després nosaltres fent una feinada important també de picar totes les portes possibles, i va sortir bastant bé. I aquest any pues, en farem uns quants més. No moltíssims més, però de moment apunta que uns quants més.
1: Sí.
2: I marxarem amb un dels temes que segurament no hem ni comentat, però que m'agradaria que em diguéssiu que em féssiu algun apunt, que és L'oli d'oliva.
5: Sols amb tu m'allunyaria d'aquest vell racó del món.
4: Si aquesta cançó, la lletra és 100% d'Enric. Ara aquí sí que no vam dir res nosaltres, perquè ens va semblar una meravella, i és una cançó preciosa, perquè per nosaltres aquesta cosa tan mediterrània que deies de Dilluns de Peixeta també va molt de la mà de com de l'estima cap a aquesta terra tan gran, no? I que engloba tantes nacions. I això, i una mica era com aquesta dedicatòria, com la nostra manera de fer-li una carta d'amor al Mediterrani.
2: Doncs aquí ens quedem. Us agraïm molt que hagi vingut fins al programa, Júlia, Luar Roc, que són de Gairó, i ens han vingut a presentar avui aquest Si desembarco al poble. Molta sort aquest estiu, i esperem un llarga durada aviat.

0: Són els de Gairó, des del Si desembarco el poble n'hem sentit oli d'oliva.
1: Si creus que la cultura popular és cosa de quatre, és que no ha sortit mai del teu algoritme. Mans.

0: Aquesta que hem sentit és Els ocells et canten, de Conrad Salom, la Copla Marinada, una formació, aquesta, la Marinada, que actuarà al 40è plec del Pirineu demà, diumenge, juntament amb les Copes Ciutat de Girona i Juvenívola de Sabadell. Serà matí i tarda a la plaça del Mercat de Ribes de Freser.
1: Catalunya Ràdio.
0: Sou el Manso a Catalunya Ràdio, seguim amb més propostes. Ara ens fixem en un festival. Del proper 4 al 8 d'agost, de dimarts fins dissabte, Palamós, el Baix Empordà, torna a convertir-se en la capital de les noves sonoritats per a Copla. Una nova edició, 10 ja, del Amb So de Copla. Festival que continua demostrant que la formació més característica, més única, més singular de la música catalana és capaç de dialogar amb el jazz, amb el pop, amb el folk, amb la cançó d'autor, entre d'altres. En parlem amb un dels seus directors, l'Adrià Bausó. Bon dia, Adrià.
2: Hola, molt bon dia, què tal?
0: 10 anys d'Amb So de Copla, i si mires en perspectiva, segurament hi han passat moltíssimes coses al voltant d'aquesta formació, no?
2: Sí, la veritat, estem contents d'arribar a un desè aniversari partint del que seria la música popular, la tradició. És un repte, però sí, estem molt contents, hem fet moltes coses i molts experiments, i contents, sí, sí.
0: I a més, amb la sensació, m'imagino, d'haver fet pòsit.
2: Sí, sí, sí, la veritat és que sí, perquè hem après moltes coses, també, d'aquests experiments. Hem animat a molta gent a acostar-se al so de la copla, creiem que hem creat públic, no?, un públic que potser encara li hem de seguir empenyent perquè segueixi consumint música de copla o música amb so de copla al llarg de l'any, no? Però que sí que ens els anem trobant ja cada any al nostre festival, perquè bé, saben que allà descobriran fusions, descobriran projectes i escoltaran això, no?, aquesta sonoritat nostra, que per nosaltres ens pot ser molt familiar, però que encara hi ha molta gent que els hi és una sonoritat nova, que quan s'hi acosten per primera vegada els hi sorprèn, no?, i sobretot si els afusionem amb cantants que potser els hi agraden sols, no?, sense aquesta sonoritat de copla. Per tant, sí, sí, creant pòsit i seguir treballant pel so de la copla.
0: La programació d'enguany, que s'allargarà des del 4 fins al 8 d'agost, comença amb un plat fort, amb la Simfònica de Copla i Cor de Catalunya, com a mínim a nivell d'actuants. Serà bastant espectacular. Era una proposta que ja havia treballat, o que fa anys que treballa la música de copla, però que en el festival no hi havia aparegut encara.
2: Sí, a la Simfònica de Copla i Cor de Catalunya ha estat un objectiu des de sempre, no?, dintre del nostre festival. És una de les grans formacions de so de copla de Catalunya, una formació multiplemiada, no?, molts, molts premis, i que, vaja, que estan fent una feina per al que és la cultura popular, la tradició, això, no?, i acostar-la als grans públics, increïble, no? Aquest any això, ens els trobarem al festival, el desè aniversari bé mereixia aquest esforç, no?, de poder-los contractar, i els tindrem amb el seu espectacle Mare Mundi, no?, que serà una passada, aquest homenatge al mar, que a nosaltres també ens va molt bé, ja que som poble de costa, poble de mar, i creiem que serà una nit espectacular i històrica dins el que és ja el festival Amb So de Copla.
0: Serà, com dèiem, el dia 4 d'agost, 10 de la nit, que començarà el festival amb aquest Mare Mundi. Segueix un clàssic, 26è concert de la Costa Brava, Memorial Ricard Viladesaus, Bisbal i Montgrins, Solera, és evident, un concert d'aquestes característiques.
2: Exacte, i aquest 26è ja ho diu per si sol, no?, 26 anys fent un festival que podríem dir que és el gran festival de la música de copla a tot el territori, no?, un festival que aplega molts, molts aficionats, que segueix fent pedagogia, impulsant aquesta tradició tan nostra, i que sí, que és una passada, no?, 26 anys d'excel·lència.
0: Propostes com el Copla amb So de Dona, que ja no és la primera vegada que ho feu, aquesta aposta per a una formació exclusivament amb intèrprets femenins, amb una mirada cap al líric, amb Guillem Batllori, la principal Llobregat, i llavors aquestes barreges que caracteritzen el Festival de Palamós, que és, per exemple, Filomena, si ha afegit algun instrument de la copla, i repetiu amb Obeses, que replanteja el seu repertori amb copla.

0: xeques.
1: I repetim amb obeses, sí, sí. Amb obeses hem volgut repetir perquè, bé, l'Arnau Tordera i tot el seu equip sempre han cregut molt amb la música de cobla, tot i ser un grup d'èxit ja, bueno...
2: Que no els hi cal, vaja, que a ells no els hi cal, en aquest cas.
1: Exacte, a ells no els hi caldria anar a buscar innovacions o anar a buscar sons nous per arribar al seu públic, sinó que ells hi creuen perquè realment s'estimen la cobla, estimen el so de la cobla, estimen la tradició, i a més ho saben fer-ho molt bé, no? Saben arranjar-ho molt bé, saben integrar molt bé la seva música. La primera vegada que vam tenir obeses al festival va ser una nit també històrica, amb moltíssima gent, molta gent jove que no havien escoltat potser massa el que és el so de la cobla, i va sorprendre. Per tant, en aquest desè aniversari també d'alguna manera hem volgut retre aquest petit homenatge, no? a grups que han passat pel festival i que també han representat el nostre objectiu.
2: La gent d'Obeses amb la Cobla Berga Jove, els seus companys de viatge, quan s'hi posen amb aquesta barreja. I escolta'm, una de les darreres propostes, vaja, la darrera, el 8 d'agost, gairebé una estrena que surt aquest any d'un dels també més inquiets tenores del país, que és en Xavi Pendón, amb la Transmediterrània Orquestra. De què estem parlant?
1: Sí, un músic espectacular, en Xavi Pendón, clarinetista, tenorista, compositor, molt, podríem dir, un expert del que seria tota la música balcànica, no? Doncs ell, el que estem parlant amb aquest projecte és això, un homenatge a la Mediterrània des del so de la cobla, que en Xavi tant estima i també domina, no? Però inspirant-se en tot el que seria aquesta tradició mediterrània, no, de la música klezmer, les sonoritats potser més nord-africanes, les sonoritats gregues, turques, balcàniques, no? Doncs ell això agafa aquestes sonoritats i les transforma d'una manera molt contemporània, festiva, moderna, no? amb els nostres instruments. També això ho pot fer-ho perquè va acompanyat d'instrumentistes excel·lents, no? Que més enllà només de l'estudi de la pròpia tradició de la música de cobla, són experts també en músiques més modernes, més músiques improvisades, com podrien ser el jazz, etcètera, etcètera. Per tant, tot això fa possible que en Xavi pugui presentar-nos aquest Transmediterrani Orquestra, que serà espectacular, sorprenent, i bé, l'hem d'escoltar i l'hem de recolzar perquè hi ha molta feina al darrere d'aquest projecte.
2: Doncs aquestes grans trets, el Amb So de Cobla, desena edició, el Festival de Cobla de Catalunya, que se celebrarà a Palamós del 4 al 8 d'agost. Adrià, gràcies per tenir la trucada del programa, que vagi molt bé, bona feina.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre, per ser-hi, i també bona feina.

0: Adorarem la mentida com a únic substitut de la veritat.
1: Aquest era el tango de les mentides des del ressorgiment de l'Atlàntida amb les obeses, el cor d'obeses i la verga jove. Recordeu que seran al So de Cobla amb un nou repertori, aquesta verga jove i aquests obeses, i que us ho acabem d'explicar aquí mateix, a Catalunya Ràdio, a la Ràdio Nacional.
2: Ets el Mans, amb Quim Rutllant, a Catalunya Ràdio.

0: Aquesta hora del matí, per tant, saludem en Joan Reig per parlar d'aquesta proposta. I és que fa 50 anys, en que el gener de l'any 76, Lluís Llach tornava a actuar a Catalunya després de temps de prohibicions. Ara, mig segle després, el repertori d'aquest concert s'ha tornat a pujar als escenaris amb la direcció musical de Manel Camp, amb la Gemma Humet, amb en Joan Reig i uns quants artistes més. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia tingueu.
0: Un concert que va ser tot un èxit d'inauguració del Barnasants aquest any, oi?
1: Un èxit, sí, un èxit. I no, no era una sorpresa perquè, diguéssim, que aquest repertori immortal de Lluís Llach, doncs ja sabíem que seria un èxit, però ens va sobrepassar una mica, no? Mm. Confiàvem un dia, al final van ser dos, i l'emoció que es va viure amb aquell palau va ser molt gran, no? A baix i dalt de l'escenari. Va ser molt, mm. va ser molt emocionant. Sí, sí, costava concentrar-se en la nostra feina, amb la meva, de cantar concretament, no?
0: Clar, clar, ara venen diverses rèpliques, n'hi ha hagut unes quantes. Aquest agost també venen forces, el proper dia 7 a Guardiola Font-Rubí, el dia 15 d'agost a Calella, el 16 a Solivella, a la Conca de Barberà. Clar, el que demostra és que hi ha un fil directe entre la música de Llach i la societat que el van viure, o una societat més tardana que potser ja no l'ha de viure als escenaris, però que aquest repertori és pell directa, no?
1: Sí, sí, sí. De fet, es comproven els recitals que han fet que ve molta gent d'aquella generació a reviure aquells moments, i deu haver l'efecte nostàlgic que tenen tot el dret de reviure la seva joventut. Jo no en tinc res en contra de la nostàlgia, no? Sempre que sigui per tirar endavant, no? Mm. I també veus, sempre també veus que ve gent jove, que no hi era, que ho he sentit a dir, que li han explicat, que la millor tenien el disc a casa, perquè aquest disc del gener del 76 va ser dels discs més venuts de Lluís Llach. Fins i tot les caixes d'estalvis en feien edicions especials, però quan les caixes d'estalvis regalaven llibres i regalaven discos, no? És un disc que estava, per tant, forma part de la nostra memòria col·lectiva, no? I la gent el té molt present, no? I és un concert bastant intergeneracional, diria.

0: ara queden pocs dies per acabar la campanya de micromecenatge per fer aquest doble vinil amb el repertori. No sé si ja us ho havíeu plantejat o ha sigut una mica petició popular de dir hem de treure o hem d'editar que la gent ho pugui tenir a casa.
1: En principi, quan vam fer aquest projecte, no es va dir. O sigui, tot ha anat venint, Tot ha anat venint. La mateixa gira, també. O sigui, en principi es tenia que fer un concert al Palau de la Música, no? per estrenar Barna Sants. Després en van fer dos, després farem gira perquè això ha anat molt bé, ja, clar, la gent, a mi, fins i tot a mi, que jo no sóc programador, ni sóc director de cap festival ni de cap teatre, em trucaven a mi, coneguts, em deien, escolta'm, això, que rodareu per Catalunya, pels Països Catalans, no? Perquè, hòstia, estem interessats per aquest festival o per aquest teatre. I clar, hi va haver una demanda tan gran que aleshores s'ha fet una gira i amb el disc ha passat exactament el mateix, no? Però això no ho traureu, no ho traureu. Jo sempre deia, quan m'ho preguntaven a mi, a nivell personal deia, home, el que han de fer la gent és escoltar l'original, no? El gener del 76, el disc de Lluís Llach. El que passa que en aquell disc no hi ha tot el repertori, perquè evidentment hi va haver problemes tècnics, segons tinc entès, clar, els aparells d'enregistrament en directe de l'època de l'any 76, només en un local com el Palau d'Esports de Barcelona, que no era acústicament, no era l'idoni, no? Doncs, clar, van tindre que eliminar moltes cançons, no? Les gravacions originals, per exemple, les vam anar a escoltar a Ràdio 4, no? Ràdio Nacional d'Espanya, les té i hi ha coses que bueno, que no es van poder posar en aquest disc original. Nosaltres, en aquesta gira, fem totes les cançons que va fer Lluís Llach en els 3 dies, que no va fer sempre les mateixes, però nosaltres les fem totes 3 en el mateix ordre. En el mateix ordre que les feia en el recital. Clar, això és un valor afegit i potser per això demana el disc a part per poder sentir com sonen actualment, no? Amb els arranjaments nous que han fet en Manel Camp i amb les veus de la Gemma i un servidor, i també hi ha una cançó cantada per en Borja Penalba, no?
0: S'ha treballat aquesta revisitació al repertori d'en Llach?
1: Doncs el Manel Camp n'és el responsable i la seva idea era portar-ho cap al segle XXI, o sigui, però conservant sempre la sonoritat de Lluís Llach. Lluís Llach ha tingut moltes sonoritats al llarg de la seva vida, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Des d'aquests grans discos conceptuals com Campanades de Morts o com més tard el Pont de Mar Blau, etc, no? Ha passat per moltes èpoques, però Manel Camp va triar la sonoritat d'aquella època, però una mica portada avui en dia, no? Tocada una mica més modern, per dir-ho d'alguna manera. Però, per exemple, hi ha un element que és molt característic de la sonoritat de Lluís Llach d'aquella època, que és la flauta travessera, no? En aquells discos, si els agafes, sempre hi ha present la flauta travessera. Evidentment, la guitarra clàssica de l'obra Aymerich, no? Que en aquest cas tocava el Borja Penalba, no? També hi ha la presència de l'acordeó, de l'instrument de l'Alba Magarit, que també toca el Borja Penalba. S'ha intentat trobar un equilibri entre respectar els arranjaments originals, però portar-los una mica cap ara, no? Cap a aquesta època.

0: I a tu, quan te diuen anem a fer això, ho volem comptar amb tu, com ho vius?
1: Home, jo no m'ho creia. No m'ho creia perquè jo faig de cantant, però sóc bateria, diguéssim, no?
0: Ja.
1: Aleshores, sí, evidentment, tinc dos discos en solitari com a cantant, he cantat també amb els Pets, he fet col·laboracions, però no m'ho creia, no m'ho creia. Ha sigut un regal a la meva vida professional i a la meva vida sentimental, podríem dir, no?
0: Mm-hmm.
1: Perquè jo sóc molt llaquià. Lluís Llach és una persona que des de que la meva germana va portar a casa un disc que es deia Les millors cançons, o les primeres cançons de Lluís Llach, que sortia amb una guitarra acústica eco de 12 cordes a la portada amb un jersei groc, ho tinc molt present. Ma germana gran va portar aquell disc i des d'aleshores que vaig quedar enganxat a la seva música i també al seu compromís cívic, polític, social, no? I és, jo crec que és l'artista que he vist més a la meva vida, no? L'he seguit a tot arreu, per tant, no m'ho podia creure. Ja vaig col·laborar amb ell quan va fer aquella tornada al Palau Sant Jordi.
0: Uh-huh.
1: Amb un munt d'artistes joves i a mi em va tocar cantar amb la Su i amb el Lluís Llach la cançó d'amor, no? I llavors ja vaig flipar bastant, diguéssim, no? El Palau Sant Jordi. I jo crec que em devien trucar per aquella actuació del Palau Sant Jordi, no? Que era pel procés constituent, si no,
0: uh-huh.
1: Em sembla que era un festival pel procés constituent, si no m'equivoco. I bé, el Fermí Puig, que és una mica el documentalista de la cançó catalana, de la música catalana dels últims 60 anys, és el que m'ho ha dit a mi, perquè una mica és l'ideòleg d'aquest concert, no?
0: Uh-huh.
1: El Fermí Puig, un amb el Xavier Pintanel, que és el periodista que es dedica especialista a la cançó iberoamericana i també la catalana, i el Carles Girbau, no? Són els tres que una mica arrel de la idea del Fermí comencen a treballar-ho i aleshores agafa la idea el Barna Sants i es fa aquesta inauguració del Barna Sants, no?
0: Mm-hmm.
1: Aleshores jo estic molt agraït que hagin pensat en mi, no? I contra tot pronòstic, perquè jo no m'ho hagués pensat mai, no? Potser aquell dia al Palau Sant Jordi vaig acabar de convèncer, vull creure que vaig acabar de convèncer amb algun altre, no?
0: Home, si no t'hagués sentit allò de ja et trucarem, no?
1: Exacte! Que m'ho han dit més d'una vegada.
0: Escolta'm, i del repertori, hi ha alguna cançó que hagis redescobert, que t'hagi colpit, que potser no coneguessis molt, o que hagis trobat tot un altre sentit?
1: Home, jo... Sí, tant. No... Home, jo sóc, ja et dic que sóc molt llaquià, me les sabia totes, que tot i que a vegades les haig de tindre la partitura al davant perquè els nervis i la por a quedar en blanc, doncs,
0: també treixen,
1: fa molt, sí, això, sí. No? No? Perquè és molta responsabilitat, no? Però vaja, són cançons que he cantat a la dutxa, he cantat amb els amics i les he cantat en els recitals, no?
0: Mm.
1: Mira, jo et diria una cançó que canta la Gemma que es diu Ma Tristesa.
0: Mm-hmm.
1: Que la Gemma la canta però molt, molt, molt bé, m'imposa la pell de gallina, i és una cançó que l'he redescobert ara, no? Que me la sabia, la coneixia evidentment, però la manera de cantar-la i com la fem ara, com la canta la Gemma Humet, em sembla espectacular. I després que canti jo, diria el Joan dels Miserables, no? Que és una cançó que té un arrel blues molt important i a mi, com que m'agrada aquest gènere afroamericà, doncs m'agrada molt i crec que ens queda molt bé. De fet, el Palau la va interpretar amb el Lluís Llach, no? I va ser un moment també molt, molt especial per a mi.
0: Mm-hmm. Doncs no serà amb el Lluís Llach, perquè no crec que vagi tots els concerts, ell, però hi ha unes cites ara el proper dia 7, com dèiem, a Guardiola de Berguedà, el dia 15 a Calella, el dia 16 a Solivella. I recordar que aquesta setmana acaba el temps per participar a la campanya de micromecenatge Barcami, si algú vol aconseguir aquest doble vinil. Joan, gràcies per tenir la trucada del programa, que disfruteu molt dels concerts, que dona aquesta sensació que hi aneu a passar-vos-ho bé,
1: Molt bé, doncs moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi molt bé, Joan.
1: Una abraçada, bon estiu.

0: Nosaltres que ho deixem aquí. Esperem haver-vos fet companyia aquest primer dissabte d'agost. Demà hi tornarem amb una nova edició del Mans amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Hi hem estat la Dolors Joanola i qui us parla, Quim Rutllant. Marxarem amb l'Orquestina Trama i el tema La Esta. Si els voleu sentir en directe, doncs demà diumenge seran els encarregats de posar el punt i final a una nova edició del Dansànou, amb el concert de cloenda Esterri de Nau del Pallars Sobirà. Que passeu un molt bon dissabte, que tingueu un bon cap de setmana. Ens retrobem demà.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
2: Bon dia, us informa Sara Riera. Ceuta es lleva enmig d'un clima d'agitació social pels milers de migrants que han passat la nit als carrers mal dormint i buscant menjar i aigua. El govern espanyol ha assegurat que la gran majoria de migrants, però, arribats aquests dies a Ceuta, ja han tornat al Marroc, que són uns 48.000 dels 50.000 que es calcula que han creuat la frontera aquests dies. Una situació de crisi que ha deixat una seixantena de morts. Aquest matí el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjarà a la ciutat per analitzar la situació sobre el terreny. També hi anirà el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que va tornar a reclamar al govern de Pedro Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. El PP ha fet seu el discurs de l'extrema dreta internacional que som davant d'una invasió i ahir ja va registrar al Congrés una petició perquè el president espanyol doni explicacions. Com que la major part dels migrants són menors no acompanyats, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, es queixava que els centres d'acollida d'aquesta ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions que calen.
3: Como comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
2: Més qüestions amb la Montse Garcia.
4: Després d'uns dies de calor intensa, Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes avui al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a la Cerdanya, el Solsonès i la Garrotxa. Tot i així, el risc d'incendis continua sent molt important a la meitat oest del país. Ho ha explicat el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta.
5: Aquesta setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que han d'arribar, aquesta zona de Prepirineu, Pirineu, però la resta al territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies, de perill d'incendi.
4: De fet, avui hi ha 200 municipis d'una vintena de comarques en perill molt alt d'incendis i 89 poblacions de 15 comarques on el perill és extrem. Són pobles i ciutats, sobretot del Pallars Jussà, la Noguera, el Solsonès, el Priorat i l'Alt i el Baix Camp.
2: El sector turístic preveu un nou agost, que avui comença amb hotels plens i molta reserva d'última hora per la crisi a l'Orient Mitjà. Restauradors i hotelers admeten, però, que les onades de calor comencen a perjudicar també alguns destins. En canvi, veuen amb optimisme l'eclipsi del 12 d'agost. Lluís Manel Dorc és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
6: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una mica més. Això del canvi climàtic no ens havia trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguent, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona, vol dir que bé, sembla que també anirà bé com cada any, i ja està, esperem que remeti una mica la calor.
4: A Ucraïna, almenys 9 persones han mort aquesta matinada a la capital, Kiev, per un atac rus. Segons el govern ucraïnès, diversos míssils balístics han impactat contra alguns edificis residencials de la ciutat. També han provocat una trentena de ferits. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, fa temps que demana sistemes de defensa per fer front a aquest tipus d'atacs, com ara poder produir míssils Patriot per interceptar els projectils russos. A l'última reunió de l'OTAN, Donald Trump va anunciar que cediria a Kiev la tecnologia per produir-los, però aquesta setmana s'ha fet enrere.
2: Els últims dies s'ha fet viral una imatge de la Terra, però no com estem acostumats a veure l'esfèrica, sinó abunyegada com una esfera totalment boteruda. És una imatge que ha generat la NASA i molta gent l'ha difós dient que és la imatge real i més acurada de la Terra, i això no és cert. Ens ho explica el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraybar.
7: Aquesta imatge rep el nom de geoide i, efectivament, l'ha elaborat la NASA, però no mostra com és de veritat la Terra, sinó que és una projecció teòrica de com afecta la gravetat a les diverses parts del planeta, segons la seva composició geològica. Ho explicava el físic Miquel Sureda al matí de Catalunya Ràdio.
8: La gravetat de la Terra no és homogènia. I això té a veure amb la forma de la Terra, però també té a veure amb la densitat. Depèn del material que hi ha geològic a sota nostra, la gravetat serà més gran o més petita, perquè la gravetat depèn del que ens està traient. Per tant, la gravetat sí que realment és diferent en diferents parts de la Terra. Aleshores, si tu fas un dibuix d'aquesta gravetat, en lloc de sortir d'una esfera, que voldria dir que és uniforme, doncs en surten aquestes coses.
7: En aquest geoide, a més, aquests efectes de la gravetat s'han exagerat i multiplicat per 10.000 per fer-los visibles en un gràfic. Per tant, i tot i les irregularitats de la superfície de la Terra, el nostre planeta continua sent una esfera lleugerament aplanada pels pols i no una patata còsmica plena de bonys.
2: Esports, el Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter egipci Hamza Abdelkarim.
4: El nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, ja ha signat el nou contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax.
2: El president de la FIFA, Infantino, ha anunciat que renuncia al projecte de crear una filial encarregada de comercialitzar la Copa del Món, una iniciativa que havia generat fortes crítiques dins i fora de l'organisme.
4: L'Espanyol tancarà la seva estada a Anglaterra amb un partit avui contra el Middlesbrough.
2: I el Brighton, que serà el rival del Barça femení, al trofeu Joan Gamper.
1: Fins aquí les notícies. L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Les teves vacances tenen més bon gust amb un 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et rendeix un munt fins al 3 d'agost. Si vols...

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Bon dia i benvinguts un cap de setmana més al programa Homes Clàssics aquí, a Catalunya Ràdio. Ja sabeu, eh? I si no ho sabeu, ara us ho expliquem, que aquest és un programa que habitualment, doncs, l'Albert i jo fem a Catalunya Música.
2: Exacte.
1: Però que aquest estiu, doncs, mira, ens han fet un foradet els dissabtes i diumenges aquí a Catalunya Ràdio, bàsicament per recuperar alguns dels temes que hem parlat.
2: Per tant, aquest és un espai pensat pels melòmans de la música clàssica.
1: I tant.
2: I quan dic melòmans em refereixo als que ja ho són, no? Però també als que ho seran a partir d'ara.
1: Això espero, no? Això espero.
2: Esperem seduir-vos en el món de la música clàssica, perquè ja us avanço que avui proposarem un compositor que connecta, atenció, Wagner amb Chopin.
1: Ui.
2: Wagner amb Chopin, ui. Aquest geni alemany amb aquest geni polonès, sí. Un operista, l'altre pianista, dos mons musicals que, d'entrada, poden semblar oposats, però que el nostre protagonista d'avui uneix a través d'una cosa tan musical com ho és la melodia.
1: Bé, la melodia, entre d'altres coses, eh?
2: Sí.
1: Ens referim a Vincenzo Bellini, el compositor de, entre altres, la famosíssima ària Casta Diva,
2: sí.
1: de Norma. Per tant, escolteu, comencem i marxem cap a Itàlia. Sí.

0: Jo em pensava, jo, eh? Que...
1: Què et pensaves?
0: Jo em pensava que Bellini era un compositor operístic. Perquè és... el nostre protagonista és el gran Vincenzo Bellini.
1: Sí.
0: I aquesta òpera que estem escoltant ara mateix del fons, a mi no em sona. No, com quan entra el cantant?
1: És la reducció a piano.
0: Bé, sí que em sona, perquè sé quina obra és perfectament, però no és una obra de Bellini.
1: No, però és que, a veure, ho hem dit moltes vegades, però és que és ben cert. El polonès Frédéric Chopin no hauria sigut el mateix si no hagués conegut les melodies de Bellini.
0: Això pot semblar exagerat, però al llarg de la setmana us demostrarem que no és tan exagerat. Per ser, si voleu localitzar aquesta obra, que és meravellosa, és el Nocturn Opus 9, número 2, de Chopin. Chopin va ser un gran melodista que va admirar moltíssim les òperes d'un italià nascut a Catània l'any 1801 i que només vivia 33 anys, és a dir, com deia el Pedro, Vincenzo Bellini, que ens acompanyarà al llarg de la setmana.
1: Bellini va ser un compositor molt singular, fins al punt de ser el primer que va aconseguir mostrar un llenguatge propi en una època precisament en què, del que abans escoltàvem, la música de Rossini era l'única que tenia èxit.
0: Sí.
1: I tot gràcies a creacions com aquesta.

0: Bellini, com ja us hem comentat alguna ocasió, va aconseguir l'èxit, malgrat la llargada ombra de Rossini, que això era realment un repte per qualsevol compositor, fer-se un forat en el terreny operístic. De fet, Rossini va assistir a una de les representacions d'aquesta òpera que estem escoltant de fons, que és, segur que l'heu reconegut, eh? El Pirata, en aquest cas, cantat per la Cavaller. I en escoltar la música de Bellini, Rossini va dir: m'he adonat que en les vostres òperes comenceu on els altres s'han detingut.
1: Els altres volia dir pràcticament ell, no? Clar. Perquè ell es detindria al cap de molt poc temps. Clar, clar, d'alguna manera va reconèixer que la seva música, o sigui, la música de Bellini, vull dir, significava un pas endavant, no?, amb el llenguatge musical, i d'alguna manera doncs, també reconeixia que ell, que Rossini, doncs ja no era el compositor innovador que va ser.
0: De fet, una de les possibles explicacions que explicaria la retirada de Rossini, dic possibles perquè amb certesa encara ningú sap el dia d'avui perquè Rossini va arribar tan jove, diuen que una de les possibles teories és que ell s'adonava que aquest naixent romanticisme musical ell ja no s'hi sentia tan interpel·lat. Clar. I tenint en compte que ell tenia molt, molt d'èxit, va decidir fer un pas al costat per mantenir el seu prestigi i no caure doncs això, en no saber retirar-se a temps, no? En tot cas, Chopin o Wagner són només Chopin o Wagner, que semblen músics d'altres mons, són només alguns dels molts admiradors que Bellini va tenir al llarg de la seva breu vida.
1: Una vida que va començar quan era un nen prodigi.

0: Aquesta que estem escoltant de fons, meravellosament ben cantada amb Joyce DiDonato, és una ària de la primera òpera de Bellini. Es deia Adelson e Salvini, que va estrenar al Teatre del Conservatori de Nàpols, Teatre del Conservatori, per tant, quan tenia 24 anys. I és que gràcies a una beca va poder sortir de Catània per tal de poder estudiar precisament a la ciutat de Nàpols.
1: Sí, segons expliquen les biografies oficials, Bellini va ser un nen prodigi, tot i que molts asseguren que la seva vida d'infant està una mica exagerada.
0: Allò que hi ha més pa que formatge, no?
1: Exacte, una mica, sí, sí. Fixem-nos-hi, ja que diu la llegenda que als 18 mesos, no 18 anys, 18 mesos, que és aquella edat que encara comptes l'edat dels nens amb mesos.
0: Jo tinc un fill de 17 cap a 18 mesos, precisament, ara mateix, el meu fill.
1: Doncs mira, imagina't. Tu t'imagines el teu fill capaç de cantar una ària d'òpera de Valentino Fioravanti?
0: De Fioravanti és pràcticament impossible perquè no escoltem res d'ell a casa.
1: Ara em diràs, però l'amor d'Isona, claríssima.
0: No sé si té la sort o la desgràcia, però en tot cas d'òpera n'escolta molta casa, i no, evidentment no, amb 18 mesos no canta cap ària.
1: Doncs diuen que Bellini sí.
0: Però
1: fixa't, als 2 anys Bellini començaria a estudiar teoria musical. Teoria, ja directament, piano als 3 anys, i als 5 ja era capaç de tocar pràcticament qualsevol cosa amb aquest instrument. Bueno, qualsevol cosa.
0: No,
1: amb 5 anys.
0: Ja.
1: És que... potser sí que hi ha més perquè formatge.
0: Sí, no? És que, de fet, a més, això que dèiem, no? Amb 18 mesos cantar una ària d'òpera, una cosa, potser fer una frase, no? N'és un dorma, jo què sé. Però, no, en fi, i que als 2 anys comenci a estudiar... No sé, a mi em costa creure tot plegat.
1: No sé. A veure, la seva primera composició,

0: És que clar, anem posant tracks extraordinaris amb intèrprets extraordinaris, com és el cas de Joan Serra, l'encantant Semiramide, ens tornem una mica bojos i ens costa molt parlar-hi al damunt. Però en tot cas, encara quan Bellini era estudiant, l'any 1824, va poder veure per primer cop una òpera de Rossini, concretament aquesta que tenim de fons, Semiramide, que és, a més, la que es considera, pels experts en l'obra de Rossini, el cim de la creativitat del genial Rossini.
1: I una mica a l'estil de la guerra dels romàntics, no? Va passar això, no? Que Bellini, evidentment, va quedar impressionat i va arribar a dir que després de Semiramide és inútil intentar qualsevol cosa. És com sí. els que deien que després de Beethoven
0: exacte.
1: no valia la pena viure, no?
0: Sí, exacte, exacte.
1: Però fixa't, ell ho va intentar i ho va aconseguir.
0: Sí, però el cert és que no totes les seves òperes van ser un èxit contundent.
1: No, no, clar.
0: Clar, un any clau per Bellini seria el 1831, quan tenia 30 anys.

0: L'any 1831, Bellini presentaria dues de les seves òperes més cèlebres el mateix any, eh? La primera seria al Teatre Carcano de Milà, l'heu reconeguda, aquesta que estem escoltant de fons, és La Sonàmbula, on Bellini ja demostra que no és un compositor, que és un compositor no hàbit en el terreny de les òperes còmiques, perquè la comicitat del Sonàmbula és una òpera que pretén ser còmica, però... no acaba de trobar-hi la cosa. Ara, musicalment parlant, és realment extraordinària. I per això, en aquest títol desplega el que dèiem, no? Un melodisme molt imaginatiu al servei d'una història camperola amb final feliç, però que no podem arribar a dir que sigui una òpera còmica.
1: De fet, això una mica li va permetre adonar-se que, en efecte, el seu llenguatge no era, com tu dius, el de les òperes còmiques, i per això doncs es va decidir centrar-se en el terreny de les tragèdies, que és molt operístic tot plegat, no?
0: Absolutament, no? I també, jo crec que un compositor... com qualsevol creador, no? Ha de ser honest amb la seva forma de ser. Sí, no em vull comparar amb Bellini, ni molt menys, però si aquest programa té aquest to, és perquè tu i jo tenim aquest to.
1: Clar.
0: I les converses que tenim aquí en públic no disten molt les que tenim en privat.
1: No.
0: Tenim algun filtre més aquí en directe? Algun? El Pau pot certificar, que ens escolta també en privat.
1: No, però és veritat que
0: és veritat. El to és el mateix, diguéssim, el no? Mateix. Llavors, un compositor, al final, si és un tio seriós,
1: perdona,
0: la música és seriosa.
1: Pot veure gent que ens veu amb xerrades i
0: sí, som els mateixos.
1: Que al final som els mateixos.
0: Sí, en català, castellà, però som exactament els mateixos. Sí, sí. A més, com que aquesta òpera, La Sonàmbula, va ser un èxit rotund, de fet, poc després de la seva estrena a Milà, va arribar a presentar-se, parlem del segle XIX, eh? Es va presentar a Nova York, vull dir que realment que arribar a aquella ciutat ja és difícil.

a dia d'avui que t'estrenis una obra allà, imagineu-vos aleshores. I això, evidentment, li obriria les portes del teatre d'òpera més important del món, també a la ciutat de Milà. Ja no era el Carcano, sinó que el següent èxit seria, esclar, el teatre a l'Escala de Milà, i ho faria amb un èxit rotund com aquest.

0: Quina meravella.
1: Quin duet, eh? Sí, quina gran composició, però alhora sí, quines dues grans intèrprets.
0: No, i tant. En especial una.
1: La gran Edita Gruberova.
0: Exacte, eh? Sí, és impressionant. A mi sempre em cau la bava quan l'escolto.
1: Jo l'altre dia fora d'antena, jo he tingut la sort d'escoltar-la bastant al final de la carrera de la Gruberova, però amb molts títols. A més, em va agafar aquestes bogeries que m'agafen a mi, la vaig perseguir per mitja Europa.
0: Groovy total.
1: Total, groovy total. I el que jo m'ha fet viure aquesta intèrpret, molt pocs cantants, pràcticament cap m'ho ha donat, i tinc la sort d'haver escoltat extraordinaris cantants.
0: I tant. No cal dir que l'estrena de Norma doncs va ser un èxit rotund per Bellini, eh? De fet, encara a dia d'avui és una de les òperes més exigents per als intèrprets, però també una de les més, estimades per al gran públic.
1: Doncs bé, la va estrenar a Milà, i el fet d'estrenar l'òpera al Teatre de l'Escala de Milà i que, a més, comptés amb un èxit tan rotund de públic i de crítiques, va permetre a Bellini sortir d'Itàlia per provar sort a la ciutat on realment tu a Milà guanyaves el prestigi, però on guanyaves calés, en aquella època, no era Milà, sinó que era on estava triomfant Rossini. Per tant, París.

0: Un cop instal·lat a París, Bellini va poder conèixer els més importants músics d'aquella generació, com és el cas de Chopin.
1: Exacte. La seva estada a França va enriquir el seu llenguatge musical, sempre ho diem, no? Viatjar, conèixer gent, viure al final t'enriqueix. I gràcies al seu prestigi va rebre l'encàrrec de compondre una òpera per al Teatre Italià de París, i així naixia el que estem escoltant de fons, i Puritani, la que acabaria sent la seva darrera òpera.
0: Va tenir tant d'èxit que el rei Lluís Felip I va anomenar-lo cavaller de la Legió d'Honor, i Ferran II de Nàpols li va atorgar la creu de l'Ordre de Francesc.
1: Una persona amb 33 anys, eh? Mm-hmm. Imagineu-vos.
0: Increïble.
1: És a dir, no només el públic valorava la seva música, sinó que també els poderosos valoraven allò que feia Bellini. En aquell moment hauria també encàrrecs de diversos teatres per crear noves òperes, i de ben segur també no hauria pogut estrenar l'Òpera Nacional de París, però malauradament va morir per disenteria quan només tenia 33 anys.
0: Mm. El mateix Rossini va planificar el funeral de Bellini seguint les ordres directes del rei. Rossini va aconseguir diners de diversos compositors per tal de poder construir un monument en la seva memòria a París, i va ser enterrat al cementiri de Père Lachaise, tot i que posteriorment doncs, les seves despulles es van traslladar a la catedral de Catània.
1: Per tant, si aneu a Catània i aneu a la catedral, genuflexió davant les despulles de Bellini.
0: Exacte.
1: Per tant, queda clar que Bellini hauria pogut ser un nou Rossini, no?
0: Sí,
1: en el sentit que hauria pogut aconseguir el mateix èxit i prestigi que ell va aconseguir en ciutats com la de París. Seguim el programa amb els clàssics aquí a Catalunya Ràdio, i arriba el moment de fer una primera audició avui dedicada, per descomptat, a Vincenzo Bellini, i ja que estem immersos en el primer tram de la seva carrera, hem pensat que podríem escoltar un dels seus èxits més esclatants, no?
0: I tant, i això vol dir escoltar la famosíssima Casta Diva de l'òpera Norma, i ho farem en la que és, des del nostre punt de vista, la norma d'absoluta referència, la catalana Montserrat Caballé.
1: Home, és que Norma és Cavaller.
0: I tant.
1: És sinònim.
0: Absolutament, sí, sí. Així doncs us proposem escoltar aquesta pregària a la lluna que canta Norma, el primer acte de l'òpera de Vincenzo Bellini.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
3: Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
1: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
4: Sí, sí. M'encanta.
3: Una tria musical de categoria.
5: Fixa't com sona Edició Clàssics.
1: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
3: Oh! Fixa't com sona.
1: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
3: sí.
1: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
2: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.

Chopin o Wagner van ser admiradors seus declarats, però la seva mort prematura va impedir una carrera més intensa. Redescobreix a Vincenzo Bellini amb els homes clàssics, Albert Galceran i Pedro Pardo, ara a Catalunya Ràdio.

0: vella, majúscules. I ara bé, per això, Pedro, estic convençut que n'hi ha uns quants que han caigut de la cadira en escoltar música de Wagner, un compositor alemany, que d'entrada pot semblar que està directament a les antípodes de Bellini.
1: Sí, però mira, tu ho has dit, eh? Pot semblar.
0: Sí.
1: La realitat és que estan... De vegades els extrems es toquen.
0: Sí, que sí. No? Crec que sí, per fer la volta sencera, no?
1: Sí, i és que potser estan més a prop del que ens podem imaginar d'entrada. Ara ja arribarem, eh? Abans fem una mica de memòria i anem a repassar algunes de les característiques essencials de la música de Bellini.

0: Això que escoltem és una opera poc coneguda, és l'estraniera de Bellini. Com ja sabeu, perquè ara anem a parlar de Belcanto Romàntic, i del Belcanto Romàntic en aquest programa n'hem parlat molt, Bellini és precisament una de les figures principals d'aquest Belcanto, no? Juntament a Rossini i Donizetti. Ara bé, a diferència dels seus col·legues, Bellini proposava una línia melòdica, podríem dir, més extensa i cantàbil, no? Més trepart, hauríem de dir-ho així, si volguéssim parlar amb correcció musical.
1: Sí.
0: És a dir, el que ve a ser melodies més llargues, no? Frases més llargues, que depenen d'aquesta respiració, d'aquest fiato, i plenes d'expressivitat, en lloc de melodies plenes d'ornamentació. És a dir, arribem a l'emoció no tant en el virtuosisme del cantant ple, dient moltes notes, sinó amb aquest fraseig tan llarg i tan bonic.
1: Sí, perquè, de fet, aquesta manera de concebre el cant, per alguns crítics, doncs era una mena de cant llarg, no? El canto lungo, on justament la coloratura està concebuda més com una eina d'expressió dramàtica que no pas com un ornament pur. Per exemple, escolteu això.

0: Aquesta ària crec que no necessita presentació. És la famosíssima Casta Diva, aquest cant a la lluna que interpreta Norma en la seva escena de presentació a l'òpera Norma, precisament, lògicament, de Bellini.
1: De fet, és molt famosa, però potser... Clar, l'hem escoltat tantes vegades que no ens fixem realment com està construïda.
0: Clar,
1: no?
0: Els detalls, no? En la seva forma musical.
1: Exacte, i aquí, si us heu fixat, és més important la línia melòdica, que evidentment és extensa, és cantàbile, no hi ha cap mena de dubte, però és més important aquesta línia melòdica que no pas l'ornamentació exagerada que podríem trobar, exagerada entre cometes, perquè cadascú té el seu estil, no? I la seva època, però que podríem trobar amb òperes de Rossini, no?
0: Deixa'm dir que no vol dir això que sigui fàcil de cantar.
1: No.
0: Això és un repte per a qualsevol soprano que sigui capaç d'assumir un paper com aquest.
1: És que, Albert, cantar una sola nota, només una sola nota, afinada...
0: Ja és molt difícil.
1: Sí, llarga, sí, i tant.
0: Per tant, aquesta manera nova de concebre, no tan plena de notes, per dir d'alguna manera, com era el cas de Rossini, és innovador en aquella època i presenta aquest canto lungo que era totalment innovador.
1: Sí.
0: Però ja que estem avui a l'estudi de Catalunya Música, tenim un teclat, no un piano, sinó un teclat aquí que ens serveix per ficar exemples, demano un repte. Com seria aquesta mateixa ària, el Casta Diva, si en lloc de compondre la Bellini, l'hagués compost Rossini?
1: Ostres. M'estàs dient que em posi en la pell de Rossini, eh?
0: Això és, havent això... escoltat aquesta...
1: No, anava a dir, porta'm una mica de canelons, no?
0: Ja saps que jo amb això sóc infal·lible, eh? Canelons, no, però... vi, no et falti de res.
1: Ostres, és bona aquesta, perquè precisament amb aquest exemple, el quan fa... Clar, perquè Bellini... No és que no faci ornamentacions, perquè quan ell fa això...
0: Això són ornamentacions, clar.
1: Clar, si t'hi fixes, la, si la sola do, ell podria fer la, ta... Això seria la línia sense cap ornamentació. Vull dir...
0: Al final és la tradició que és, clar.
1: Exacte,
0: clar.
1: Exacte. No, no. Però ell, la manera d'ornamentar, té a veure amb aquest canto lungo, no? Fixa't.
0: I al final és una escena que vol ser nostàlgica,
1: clar,
0: vol explicar-nos aquest misticisme de Norma, que és una sacerdotessa, llavors està fent una pregària a la lluna,
1: sí, però,
0: per veure si el seu poble va a la guerra, vull dir que...
1: Clar, però fixa't, què diu la primera paraula? Diu casta. Ell utilitza la lletra A, que és la millor lletra per vocalitzar.
0: És una vocal molt oberta.
1: Exacte. I llavors... En comptes de i anar-se'n cap amunt o fer gorgoritos o coses d'aquestes...
0: Que és el que hauria fet Rossini, segurament.
1: Sí, ara provarem una mica la versió Rossini. Però ell es queda molt quiet amb la primera... O sigui, fixa't que l'orquestra... Fa un acompanyament... És tan plam, plam, plam, plam...
0: Som en el bel canto.
1: Exacte. Però quanta estona dura la primera A sense moure's, a veure... Dura moltíssim.
0: Sí, sí.
1: Uf.
0: Sí, sí.
1: És llarguíssim aquesta.
0: Sí, sí.
1: Això és impensable en Rossini. Rossini ja s'hauria posat nerviós.
0: Aquí no passa res.
1: Clar, clar. De fet, Rossini és probable que ja hagués començat fent... Ja hagués modulat, no? I no s'hagués quedat quiet, sinó que, ja que tenim aquest mateix acord de fa major, no? Doncs ell hauria pogut segurament saltar. No? Ell hauria fet...
0: Clar.
1: No? Hauria anat per altres notes del mateix acord, però seria molt estrany veure en una ària de Rossini que digués Casta Diva que s'hagués quedat tanta estona amb una sola nota.
0: Aquest cant llarg.
1: Exacte,
0: aquest cant
1: exacte.
0: Lungo.
1: Clar, el lungo, justament, que és el que tu i jo hem vist, el ca... Fins i tot quan ens referim i ens vam referir al programa anterior, aquesta connexió amb Chopin, no? Que dius, com pots traslladar això amb un piano, que tu m'has fet fer amb un piano? Clar, la veu, aguanta tota l'estona. El piano no ho fa. I fixa't quina similitud amb el famós... Quanta estona s'està amb aquesta nota?
0: Clar.
1: És llarguíssima, és una melodia superllarga. Podria haver fet...
0: Sí, també Bellini fa canto lungo amb el piano.
1: Efectivament, clar, fa melodies que tenen a veure, perquè ell podia haver fet...
0: Clar, perquè la inspiració de Bellini en bona part, perdó, de Chopin en bona part és el cant de les òperes de Bellini.
1: Perquè el cant, en el fons, és la melodia, no? Mm. I, per tant, és aquest estil.
0: Per tant, en les òperes de Bellini, a diferència de Rossini i en bona part també Donizetti, les ornamentacions estan més concebudes per estar al servei de l'expressió dramàtica que, senzillament, per fer més virtuoses les escenes.

0: Per tant, podríem dir que Bellini és un avançat en el sentit que anteposa la dramatúrgia al lluïment dels cantants, no? Una mica?
1: Tot i que els cantants llueixen molt,
0: Sí,
1: però podríem dir que sí, tot i
0: però
1: que
0: és una manera de lluïment diferent.
1: Sí, és més teatral, en el sentit que és més expressiu. Exacte. En l'expressió dramatúrgica del text, que no pas en la complexitat tècnica de dir moltes notes seguides, no? Tot i que, evidentment, encara està molt lluny del que faran compositors posteriors com Verdi, Puccini o el mateix Wagner, clar.
0: Sí i no, eh? Perquè, de fet, abans, quan comentàvem que Wagner i Bellini tenen certa connexió, a mi a vegades aquest canto lungo fa precisament que les melodies s'allarguin tant que potser donin peu a no saber quan acabaran, no?
1: Ja que estàs al piano...
0: No m'has deixat aixecar.
1: Wagner, un dels conceptes que associem amb ell musicals és la melodia infinita.
0: Clar, no? La melodia infinita.
1: Què és una melodia infinita? Podries fer un exemple al piano?
0: La melodia infinita és la que no s'acaba mai.
1: Exacte. Que és el que passa amb les òperes de Wagner.
0: Que no s'acaben mai, no?
1: No, que no hi ha pauses. Va enllaçant una cosa amb l'altra fins a arribar al final de l'acte.
0: Clar, però si a més amb una melodia li poses notes llargues, encara dona la sensació de més infinita, no? Tot i que una melodia, encara que tingui notes llargues, saps que s'acaba perquè hi ha una resolució harmònica, no? Clar. Si tu fas...

0: això
1: s'ha acabat.
0: S'ha acabat. Vull dir, és que no, no, sí, sí. Ja està. Tens ganes d'aplaudir i s'ha acabat.
1: Si t'agrada, tens ganes.
0: Si t'agrada. Però fixa't, no he fet notes molt llargues.
1: No.
0: És veritat que... això podria ser el principi del Canon de Pachelbel, no?
1: Sí.
0: Etcètera, no? Són notes llargues. I és veritat que dona una certa sensació de... que no s'acaba mai. Clar, en Wagner el que no s'acaba mai és real, perquè ell, quan... si nosaltres sabem que s'acaba perquè tenim la relació aquesta del cinquè grau al primer...
1: Ximpum. Tècnicament li diem ximpum.
0: Sí? Que si jo, en comptes de fer del cinquè al primer, faig del cinquè al sisè, al sisè grau, és a dir, estic amb do major, cinquè grau, do, re, mi, fa, sol... Això és el cinquè grau. El sisè grau serà el la, do, re, mi, fa, sol, la. I imagina't, si jo en comptes de fer sisè primer, cinquè primer, faig això... Aquí ja no he acabat. I si jo faig això... Aquí he acabat. Per què he acabat el primer? Solució per fer la infinita? No resoldré mai.
1: Clar.
0: I per tant, jo puc...
1: Una altra melodia que has enllaçat, clar. I una altra. I som-hi. Pots estar així fins al matí, sense cap problema.
0: Efectivament, clar. Efectivament.
1: Doncs bé, ja sabeu que va ser Wagner qui va desenvolupar aquesta idea de melodia infinita en les seves òperes. Però d'alguna manera, amb el Canto Lungo da Bellini, aquest compositor italià va anticipar-se a aquesta idea wagneriana.

0: Si bé és cert que Wagner va molt més enllà que Bellini amb la idea aquesta de crear una melodia que va enllaçant amb d'altres melodies fins a acabar l'acte, és a dir, que no acaba de resoldre's mai, escoltant la música de Bellini podem tenir una mica aquesta sensació, no?, que tot va fluint i avançant sense aturar-nos cada cop que hi ha una escena de lluïment solista.
1: A veure, vull dir que dona la sensació que, clar, és que Wagner va anar més enllà, tal, també va viure una altra època,
0: sí,
1: va tenir uns altres referents,
0: una,
1: etcètera,
0: una altra,
1: etcètera.
0: Sí, sí.
1: Etcètera. Però fixa't, no sé, Albert, jo crec que cal destacar que Bellini doncs integra molt la veu i l'orquestra, no? Una cosa que hem dit sempre de, a partir de Beethoven, de Wagner, etc. Clar que no es pot comparar amb el que fa Wagner, però té una orquestració més rica, per exemple, que la que proposa Rossini o Donizetti, no?
0: Doncs sí. Ara bé, no us penseu que amb Bellini no hi trobarem exemples de coloratura superornamentada, eh?
1: No, no.
0: Perquè n'hi ha.
1: I tant que sí.
0: La diferència, però, està en el fet que quan utilitza aquesta coloratura, en general, té una justificació dramàtica. És a dir, si ho fa, té una justificació amb allò que està passant al damunt de l'escenari.
1: No és simple lluïment.
0: No és gratuït, exacte. Per exemple, quan el personatge d'Elvira, a Ipuritani, al principi del primer acte, sap que podrà casar-se amb Arturo, ens la presenten contentíssima i diu, soc una... Son vergin vetzosa en vesta disposa. Diu, soc una verge alegre vestida de núvia. I aquesta alegria que mostra el personatge d'Elvira està molt ben expressada amb l'ús de la coloratura. Per tant, la coloratura ens serveix per entendre l'alegria d'Elvira. I si ho canta la Sutherland, estem alegres als oients.

0: una mica és el que dèiem abans. Ornamentació n'hi ha.
1: Molta, molta. Sí, no? Sí. Però és veritat... Però també deixa'm dir que cantada per la Sutherland sembla fàcil.
0: Exacte.
1: I això sí, és tan complicat.
0: Tu intentes obrir la boca, respirar i a veure què surt, i t'asseguro que allò no surt.
1: No surt, amb aquesta perfecció, aquesta afinació.
0: I tant. No, però fixa't, ornamentació n'hi ha. Vull dir que... Vull dir que els nostres oients no arriben a la conclusió de que estem dient que Bellini no ornamenta.
1: No, és això.
0: Ornamentació n'hi ha. Però és veritat que, teatralment parlant, té tot el sentit que canti així, justament perquè, clar, perquè està contenta.
1: Exacte.
0: Per demostrar la seva felicitat.
1: I Puritani comença bé. De fet, acaba bé també Puritani, però pel mig hi ha moltes desgràcies que ja arribaran més tard. Però en aquest punt de l'òpera, la protagonista està feliç.

0: Aquesta que escoltem és l'ària A non crede a mirarti, de la sonàmbula de Bellini. Ara la comentarem des de la perspectiva estrictament musical, però si mai heu visitat o visiteu la tomba de Bellini a la catedral de Catània, a Sicília, hi podreu llegir A non crede a mirarti, si presto estinto o fiore, que és com comença precisament aquesta ària de, com dèiem, la sonàmbula de Bellini, que vol dir no creia que et veuria tan ràpidament pensida o flor. Això ho podem trobar, com dèiem, a la tomba de Bellini.
1: Ostres, doncs, tenint en compte que només va viure 33 anys, home, té tot el sentit del món, eh? Però escolta'm, no l'hem posat per això, no?
0: No l'hem posat per això, però crec que era una bona anècdota que l'havíem de compartir amb els nostres oients.
1: Et venia de gust i ja està.
0: Més enllà d'això, si ens fixem estrictament en la música, podrem percebre el que dèiem, aquest canto lungo, una línia de cant molt llarga, amb molt de fraseig, que una cosa de fet va implícita amb l'altra, poca ornamentació i una expressió molt pura de la tristesa, no? Vull dir, hi ha molta teatralitat aquí.
1: Sí, sí, doncs bé, Gaetano Donizetti, i no us penseu que ens equivoquem, Gaetano Donizetti, tot i que era una mica més gran que Bellini, va viure més anys i va assolir l'èxit quan Bellini va morir i Rossini, evidentment, es va retirar, eh? De manera que algunes de les idees de Bellini les podem trobar en les seves òperes. Per exemple, en la següent escena podrem trobar un cant líric i fraseig que pot recordar a Bellini.

Jo he fixat que respira el mateix que el que estàvem escoltant fa un moment. Fa un moment escoltàvem el No em creeré a mirar-t'hi de la Sonàmbula, de Bellini. Ara estem escoltant Danyava en el silenzio, del primer acte de L'Uccio di Lammermoor, de Donizetti. Si bé és cert que hi ha certa ornamentació, si escoltem atentament ens adonem que Donizetti s'inspira clarament en Bellini, en dos aspectes, eh? Aquesta línia de cant de llarga expressivitat i alhora una melodia concebuda per expressar la tristor, en aquest cas, de la protagonista.

0: En aquesta àrea del trobador de Verdi hi trobem el personatge de Leonora cantant amb una línia extensa, lírica. Jo crec que, bé, clarament hereva al final de la proposta, diguéssim, de Bellini. De fet, ho comparem amb Norma. Mm. La línia de cant és la mateixa.
1: Sí, tot i que també s'ha de reconèixer que Verdi posa una miqueta més d'intensitat al servei de teatralitat.
0: Bé,
1: no?
0: Hi ha 20 anys de diferència, clar. No? Vull dir, 20 anys de major coneixement de l'expressió teatral.
1: Bueno, i Verdi era un home de teatre.
0: Exacte, i la seva parola escènica era essencial. Però de ben segur que Verdi va mirar a Bellini per entendre la seva música, i al final no és plagiar ni molt menys, és seguir la tradició, i si Bellini innova en aquest terreny i aquest terreny funciona, és perfectament normal que Verdi segueixi aquest mateix camí, evidentment portant-ho a les seves òperes, al seu estil, etcètera, etcètera. En tot cas, els fonaments acaben sent els mateixos d'un i altre. Uh-huh. I ara segurament anirem a la comparació més arriscada de totes, uh-huh, però no per això la deixarem de fer, perquè volem que escolteu això.

0: Quina sort que hi hagi gravacions com aquestes.
1: I tant.
0: Que ens permet escoltar a la Cavalla fent del Gisa i la Sutherland fent de Norma, amb el resultat, això, que ara dèiem fora d'antena, que la feina del director aquí bàsicament és no espatllar-ho.
1: Exacte. Que l'orquestra no espatlli.
0: Exacte, que ja soni tot. Sí, sí. O sigui, elles sonaran extraordinàries i que l'orquestra ni tapi i que ni molesti i que no ho espatlli. Però no anem a parlar d'això, sinó que anem a posar-nos en context perquè anem a fer una nova comparació de compositors referència que tenen una referència a Bellini. Aquest és el duet de Norma i el Gisa, com us dèiem, un duet que, de nou, presenta una melodia extensa, llarga, i que va desplegant emocions molt profundes a mesura que va avançant, no? Va dient els sentiments de Norma, etc.
1: Exacte, un exemple de canto lungo, tal com vam explicar el programa anterior. De fet, un canto lungo que va fascinar Wagner.
0: Per tant, anem cap a Alemanya, ja.
1: Exacte, sí, sí. Wagner va arribar a dir que Bellini li havia ensenyat com es pot expressar un sentiment llargament sostingut a través de la línia melòdica.
0: Això és una afirmació literal de
1: sí,
0: Wagner.
1: Sí, una sí, frase sí. De Wagner. Com, o sigui, que Bellini li havia ensenyat com es pot expressar un sentiment llargament sostingut a través d'una línia melòdica. I això podem percebre en exemples com aquest.

0: Sí, és cert que Wagner, en quant a l'orquestració, està anys llum de Bellini. Home, sí que podem entendre una mica que les intencions són les mateixes, no? O sigui, presentar una melodia llarga, que pot recordar el canto lungo, bellinià, però evidentment en el context harmònic i instrumental wagnerià, que evidentment és molt més ric.
1: Ja ho sabeu, arriba el moment de posar-hi una mica més de música i us volem proposar avui escoltar una composició, atenció Pedro, creada per Franz Liszt.
0: Exacte.
1: Però inspirada en Bellini, si no tindria cap sentit.
0: No, clar. Es tracta de les reminiscències de Norma, número de catàleg 394 de Franz Liszt, i que va compondre, com bé us podeu imaginar, sí, a partir d'algunes de les melodies presents a l'òpera de Bellini.
1: Marxem, doncs, escoltant aquestes reminiscències de Norma de Liszt, interpretades pel pianista Benjamin Grosvenor, però abans de marxar hem de donar les gràcies al Pau Blasi per la seva feinada en el muntatge d'aquests programes fets a partir de programes que fem durant la temporada regular a Catalunya Música, i també gràcies a l'Olga Cardús pel seu suport a la producció.
0: Nosaltres tornem demà aquí a Catalunya Ràdio amb un compositor, escolta'm, que va admirar moltíssim a Bellini, però això ja, sí, ja us ho expliquem demà.
1: Adéu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat.
3: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
5: Les teves vacances tenen més...
6: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dissabte, 1 d'agost.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: El Festival de Música del Baix Penedès arriba al mig segle. Ainhoa Arteta obrirà demà diumenge el programa dels 50 anys dels concerts de música de Segur de Calafell. I avui comença el Son Estiu 2026, en aquest cas, doncs, les nits musicals al Castell de la Santa Creu de Calafell els dissabtes del mes d'agost. En parlem d'aquí uns moments. Abans, altres notícies del dia. Són els titulars. El ball participatiu de salsa cubana tindrà lloc avui dissabte, 1 d'agost, a les 8 de la tarda, al Port de Segur de Calafell. El Port de Segur de Calafell acollirà l'esdeveniment mundial Nintendo Switch Tour, el 40è aniversari de Mario del 3 al 5 d'agost. Llorenç del Penedès ha presentat una festa major centrada en la cultura popular i el patrimoni festiu. Serà aquest mes d'agost. Cunit celebra una nova edició del concurs de Castells de Sorra demà 2 d'agost. Els usuaris valoren positivament l'atenció a les urgències hospitalàries, però apunten a l'espera com a punt de millora. Recuperen la cripta oculta durant més de 100 anys sota l'església de Sant Agustí de Tarragona. Es museïtzarà el temple i es podrà visitar l'espai funerari. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: La Diputació de Tarragona referma el seu suport als consells esportius de la demarcació amb el lliurament de nous arcs d'arribada per a competicions i esdeveniments. La institució també compta amb una línia de subvencions perquè aquestes entitats impulsin accions de promoció de l'activitat física al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. I per altra banda, els consells esportius catalans ja poden demanar els ajuts per executar els programes d'esport escolar del govern.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Els festivals de música del Baix Penedès celebren enguany els 50 anys de vida. L'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell acollirà un any més aquest cicle de concerts ja tradicional. La soprano Arteta obrirà el cicle de concerts amb un recital d'òpera i sarsuela demà diumenge 2 d'agost a les 10 de la nit. El preu de l'entrada és de 26 euros anticipada i 28 euros a taquilla. Es poden comprar les entrades a entrades.calafell.cat. El següent concert serà el diumenge 9 d'agost, també a les 10 de la nit. Nike Gospel Quintet actuarà davant del públic unes cantants que s'han format a l'estil gospel, cantant, doncs, el cor de veus de Sandrine Garcia. La selecció d'aquestes veus aflora personalitats carismàtiques presentant un conjunt femení de quatre veus, acompanyada per un pianista que també ofereix algunes cançons a capella. El darrer dels concerts serà el que protagonitzi el Festival Chamber Orchestra of Europe. Estrelles de la música clàssica, romàntica, cinema i música popular, el 16 d'agost també a les 10 de la nit. Recordem que el Son Estiu de Calafell també està en marxa. Es posa en marxa avui dissabte amb les nits al Castell de la Santa Creu. I és que el Son Estiu 2026 inclou els festivals de música del Baix Penedès, que enguany celebra el 50è aniversari, però també les nits al Castell els dissabtes d'agost a 10:45 de la nit, en el lloc emblemàtic com és el Castell de la Santa Creu al nucli del poble de Calafell. Avui dissabte, 1 d'agost, hi haurà Sebras Big Band, amb ska i reggae. El 8 d'agost, la companyia Neus Mar, íntimament llac, música i dansa. El 15 d'agost, Men in Swing, amb canta Sinatra. El 22 d'agost, la Harpos Band, amb històries de jazz. Per tant, no us podeu perdre tots aquests esdeveniments que es duran a terme al municipi de Calafell, dins de la programació del Son Estiu 2026.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La Ciutadella Ibèrica de Calafell es converteix aquest cap de setmana en l'epicentre de la recreació històrica a Catalunya, amb el Festival Terra Ibèrica. Després d'encetar els primers actes, al juliol, el certamen afronta els seus dies centrals, avui dissabte i demà diumenge, amb una programació que combina rigor científic, patrimoni i oci familiar. L'esdeveniment d'enguany busca apropar d'una forma completament immersiva el dia a dia de la civilització que habitava el territori de fa més de 2.000 anys. Avui dissabte la jornada arrenca de forma pràctica a les 11. Amb el taller familiar Construïm com els Ibars. L'entrada general té un cost de 5 euros i reduïda 3,5. Requereix reserva prèvia. Durant el dia, tallers de ciència i també diferents activitats, com la recreació històrica al Talà del Logos, una activitat gratuïta centrada en la divulgació que escenificarà diversos aspectes culturals d'aquesta civilització. Per la nit, doncs, també hi haurà activitat, com és habitual. Demà diumenge serà la cloenda amb l'Ibermut, el punt final del festival, unint la descoberta del patrimoni amb el paladar, a 12:45, amb una visita a Bermut. L'acte de cloenda oficial oferirà una visita guiada pel jaciment, convidant amb un vermut a la mateixa Ciutadella Ibèrica. Des de l'organització recorda que l'aforament per les activitats és limitat i que cal fer inscripcions. Podeu trucar al 977-69-46-83 o enviar un correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Segur de Calafell es mou a ritme de salsa cubana avui dissabte. El Port de Segur es converteix en una gran pista de ball a l'aire lliure, amb una activitat oberta a tota la ciutadania. Avui dissabte els amants dels ritmes llatins tenen una cita a partir de les 8 de la tarda, a la plaça del Port de Segur, amb ball participatiu de salsa cubana, una de les activitats destacades de la programació d'estiu al municipi. L'esdeveniment va a càrrec de l'Escola de Ball Mira que Rico, els instructors de la qual s'encarregaran de guiar els assistents, tant si ja tens experiència en la dansa caribenya com si vols fer els primers passos. Es tracta d'una proposta lúdica i participativa, pensada per viure una tarda d'estiu plena de música, moviment i convivència, vora del mar.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El municipi de Calafell es prepara per rebre un dels esdeveniments més esperats de l'any pel sector dels videojocs. Del 3 al 5 d'agost, les instal·lacions del Port de Segur seran la seu del Nintendo Switch Tour, el 40è aniversari de Mario, una cita imprescindible per a milers de fans de la franquícia japonesa. L'esdeveniment obrirà les portes cada tarda en horari d'estiu, ara 6, fins la mitjanit, aprofitant la fresca marítima de la Costa Daurada. Aquesta gira reuneix dues grans fites per la comunitat gamer: 40 anys de màgia, la celebració de 4 dècades d'història de Super Mario, la icona indiscutible de Nintendo, que ha acompanyat generacions de jugadors des dels anys 80. I Nintendo Switch 2, l'oportunitat de provar de primera mà les darreres novetats, títols i capacitats tecnològiques de la nova consola de la companyia. Del dilluns 3 al dimecres 5 d'agost, de 6 de la tarda i fins la mitjanit al Passeig Marítim Sant Joan de Déu, al Port de Segur de Calafell. Hi podràs gaudir d'activitats amb zones de joc interactives, tornejos en directe, fotocalls amb personatges emblemàtics i sorpreses històriques relacionades amb la trajectòria de Mario. A més, s'espera una gran afluència de públic, local i turistes, consolidant el port com un espai de referència lúdic i cultural durant la temporada d'estiu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Llorenç del Penedès ja ho té tot a punt per la Festa Major. Tindrà lloc del 7 al 12 d'agost. Es prepara per dies plens de germanor, tradició i activitats per a tots els públics. Enguany, l'Ajuntament de Llorenç aposta fort per fer ric el patrimoni festiu, convertint els carrers i places en un punt de trobada per a tots els ciutadans i visitants. Hi haurà dia de castellera de primer nivell i sopar popular el dissabte 8 d'agost. és un dels plats forts de la celebració. A la plaça de la Vila, amb la Diada Castellera, l'exhibició comptarà amb les actuacions de colles capdavanteres, com els Nens del Vendrell, la Colla Jove Xiquets de Valls i la Colla Jove Xiquets de Tarragona. En acabar la diada, l'atenció es traslladarà al tradicional sopar popular, una cita de convivència que ja s'ha consolidat com un èxit absolut. Hi haurà, per tant, castells a aficionats, sindriada, teatre, on són trets identitaris i molt característics de Llorenç del Penedès. Els castells d'aficionats locals, també doncs, la sindriada, i diferents activitats que tindran lloc, per exemple, la comparativa, que es vestirà de gala per acollir l'estrena de Plans, una comèdia àcida sobre l'art de complicar-se la vida, produïda per Hamlet Produccions i dirigida per Iago Alonso. Una programació per tothom. L'Ajuntament de Llorenç acabarà de desvetllar el programa en aquests dies. Concerts i balls, cercaviles de lluïment, també actes esportius i competitius, i també molt tradicionals, espectacles infantils i familiars, ballada de sardanes i la tradicional sindriada popular. Des de l'Ajuntament de Llorenç es convida a tothom a gaudir de la Festa Major.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Un apunt comarcal, Cunit celebra una nova edició del concurs de castells de sorra demà diumenge, 2 d'agost. L'esdeveniment tindrà lloc d'11 del matí a 2:15 del migdia a l'espigó número 5 davant de la plaça de turisme. Per participar-hi, les inscripcions s'han de fer el mateix dia a 11:15 del matí al lloc de l'activitat. Un cop valorades les construccions, un cop acabi l'activitat, al voltant de la 1 del migdia, es farà el lliurament de premis que comptarà amb la col·laboració de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: Seguim endavant a l'informatiu d'avui dissabte, ara amb les notícies d'àmbit general. La satisfacció amb l'atenció urgent hospitalària ha augmentat lleugerament segons els resultats del Pla d'Enquestes de Percepció, Experiència i Satisfacció del CatSalut. En concret, la puntuació passa del 7,31 al 7,49, mentre que el percentatge d'usuaris que tornarien a utilitzar el servei si poguessin triar passa del 74,2 al 77,1. 6 dels 23 indicadors en analitzats assoleixen l'àrea d'excel·lència amb més del 90% de valoracions positives. Entre els aspectes més destacats hi ha el tracte personal dels professionals i la qualitat de la informació rebuda. Els marges de millora es concentren en aspectes relacionats amb l'espera, la comoditat de la sala d'espera i la informació sobre el temps previst d'atenció. El treball de camp s'ha basat en 4.240 enquestes a usuaris de l'atenció urgent hospitalària. La recollida d'informació es fa mitjançant qüestionari web amb invitació SMS. Pel que fa a l'atenció hospitalària amb internament d'aguts, el Departament de Salut destaca que es confirma la continuïtat dels bons resultats obtinguts l'any anterior, amb una valoració global elevada. 14 dels 19 indicadors analitzats se situen a l'àrea d'excel·lència amb més del 90% de respostes positives. Les valoracions més altes corresponen a aspectes vinculats a l'atenció rebuda durant l'ingrés, com l'ajuda per controlar el dolor, el tracte del personal d'infermeria i la sensació d'estar en bones mans. Tot i aquesta valoració, l'estudi identifica aspectes susceptibles de millora, com el temps de llista d'espera i el menjar de l'hospital, que obtenen puntuacions inferiors al 75% de respostes positives. L'indicador amb una millora més significativa respecte de l'estudi anterior correspon al fet que compartir habitació no ha comportat problemes, creix un 5,9%. De fet, doncs, es destaca en aquest cas l'anàlisi que s'ha fet de 4.376 respostes d'usuaris a l'atenció hospitalària amb internament, que van contestar el qüestionari enviat entre el 16 i el 19 de març d'aquest any 2026.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Una cripta ha estat oculta durant més de 100 anys sota l'església de Sant Agustí. situada al capdamunt de la Rambla Vella de Tarragona. Els arqueòlegs han obert dues cavitats al sòl del temple i han entrat dins de l'antic espai funerari. Els treballs no són fàcils perquè s'ha de treure tota la runa que el cobreix. Aquesta runa procedeix d'unes obres que es van fer l'any 1969 per canviar el paviment del temple i amb què van soterrar tota la cripta. Per entrar-hi s'ha de raptar uns metres per les dues cavitats que s'han obert. Al fons apareix un gran espai envoltat per diferents nínxols excavats a la paret. L'arcabisbat calcula que hi ha 21 nínxols amb restes humanes. Les persones que hi haurien enterrades serien jesuïtes o benefactors que van col·laborar amb les obres de construcció de l'església, que és de l'any 1576. Escoltem les declaracions del rector Ignasi Durany. Afirma que un dels objectius és la identificació i la sepultura digna de les restes romanes.
3: Els objectius també és acabar aquesta intervenció amb un estudi antropològic sobre aquestes restes humanes, no? Que també

0: Aquest rebliment s'extraurà sota control arqueològic. Estem tocant el subsol i el subsol és en un edifici catalogat és competència del Departament de Cultura. Per tant, aquesta actuació es fa amb tots els permisos oportuns. Quan tinguem buit aquest espai, intentarem identificar les diferents fases constructives i, sobretot, el més important és que millorarem les condicions d'aquest espai ara mateix. En paral·lel a aquesta excavació, tal com ha dit mossèn, també es durà a terme una primera fase de l'estudi antropològic de les restes humanes que hi ha conservades a baix a la cripta.
1: Per últim, el president de l'Agrupació d'Associacions de la Setmana Santa, Francesc Arítjol, detalla la intenció de la museïtzació total de Sant Agustí per l'any 2028.
2: Coincidim amb el centenari de l'agrupació, que és el 1928. Una de les actuacions o activitats que es volen portar a terme és ja obrir la museïtzació sencera de l'espai de Sant Agustí. No descartem fer-ho abans en pla pilot, també. Sabrem quan acabem la intervenció de la cripta. Tenim algunes converses pendents amb totes les empreses culturals aquí a Tarragona a nivell de patrimoni per poder fer visites tant al que és l'espai de Setmana Santa i, si el tema de la cripta ja estigués visitable, fer una petita adequació per museïtzar-ho i que es pogués visitar.
1: La finalitat d'aquests treballs és treure tota la runa i fer la cripta més accessible. Els nínxols van ser profanats i es van trencar els recobriments de les tombes, on posava la data de la mort i el nom dels difunts. Les obres han començat aquest dilluns i tenen una durada d'unes 3 setmanes. Han de treure la runa per descobrir íntegrament la cripta i millorar la conservació de l'espai. La intervenció arqueològica està promoguda per l'Església de Sant Agustí i té el suport de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona. Aquesta entitat té la seu al temple on es guarden alguns dels passos i misteris processionals. L'agrupació té previst per al 2028, amb motiu del centenari, museïtzar l'església i que la cripta es pugui visitar.
3: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Les notícies del Camp de Tarragona.
1: El sector turístic de la Costa Daurada preveu fregar el 90% d'ocupació mitjana al mes d'agost. Les previsions dels empresaris de la demarcació tarragonina confirmen una tendència optimisme a l'àrea metropolitana, també igual que el Garraf està passant, consolidant un estiu de ple turístic a tot el litoral català. Els establiments de municipis com, per exemple, Salou, Cambrils, Vilaseca, La Pineda preveuen assolir ocupacions d'entre el 90 i el 95% les setmanes centrals del mes d'agost. Pel que fa a càmpings i apartaments, mantenen una altíssima demanda consolidant el territori com un referent familiar. Les tarifes hoteleres s'han incrementat lleugerament respecte a l'any passat. El sector destaca que el comportament del viatger està molt condicionat per la immediatesa. Les decisions es prenen amb menys antelació que en temporades anteriors. Tots i els excel·lents nivells d'ocupació, els turistes miren més la butxaca a l'hora de consumir a la restauració i al comerç a causa de la inflació. Associacions com l'Associació Empresarial d'Hostaleria de Tarragona destaca que el turisme cultural, enogastronòmic i de negocis està ajudant a consolidar la temporada més llarga i menys concentrada únicament al mes d'agost. Pel que fa en concret al municipi de Calafell com a municipi clau de la Costa Daurada i nexe d'unió amb la zona del Penedès Marítim, les previsions per aquest agost de 2026 són també optimistes i s'espera que l'ocupació mitjana superi el 90% en la línia amb la resta de la comarca del Baix Penedès i el Garraf. Destaca el turisme familiar. Calafell es consolida com una de les grans destinacions familiars de la Costa Daurada gràcies al model de platges i restauració de proximitat. El municipi participa de forma activa en el conveni Corner de la Diputació de Tarragona amb una inversió conjunta de 426.000 euros destinada a accions de màrqueting i comunicació per atraure a visitants. Per acompanyar les altes ocupacions, el Patronat Municipal de Turisme de Calafell programa un calendari d'esdeveniments per atraure el turisme cultural i el d'oci. Per exemple, la Cantada d'Havaneres i el Cant de Taverna de la Costa Daurada tindrà lloc els dies 7 i 8 d'agost, convertint-se en un dels punts forts de dinamització nocturna a la platja. També hi haurà el Calafell Summer Shopping, un esdeveniment de dinamització comercial amb descomptes, animació, música en directe per potenciar el consum local en els eixos comercials

0: de la platja.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Ha arribat el moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas.
2: Avui els esports a l'àmbit comarcal. La Diputació de Tarragona referma el seu suport als consells esportius de la demarcació amb el lliurament de nous arcs d'arribada per a competicions i esdeveniments. La institució també compta amb una línia de subvencions perquè aquestes entitats impulsin accions de promoció de l'activitat física al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. La Diputació de Tarragona aposta per la promoció de l'esport a través del seu suport als consells esportius de la demarcació. La presidenta de la Diputació, Noemí Llaurador, acompanyada pel diputat delegat de Persones i Talent i responsable en l'àmbit d'esports de la Diputació, Vale Pino, ha reformat el compromís de la institució amb aquestes entitats durant un acte aquest passat dimecres al Palau de la Diputació, durant el qual se'ls ha lliurat els nous arcs d'arribada per a esdeveniments i competicions esportives. Aquests elements visibilitzen i refermen la relació de col·laboració entre els consells esportius i la Diputació, que també es materialitza i complementa amb una línia de subvencions per a la realització d'accions de promoció de l'esport. Així doncs, representants dels nou consells esportius del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès i de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, en representació del Priorat, van participar de l'acte de lliurament dels nous arcs d'arribada. Aquestes estructures inflables tenen com a funció de limitar els punts d'inici o final de competicions, identificar visualment l'esdeveniment i donar-li imatge institucional, a més de millorar la seguretat i l'organització d'aquests actes i facilitar el control de participants. Es podran utilitzar en esdeveniments esportius que tinguin lloc a la demarcació, com proves escolars, curses i caminades populars, activitats de promoció de la salut, esdeveniments multiesportius, proves de base federada, activitats inclusives i actes institucionals esportius. Amb aquests arcs pretenem reforçar l'enorme tasca que duen a terme els consells esportius en la promoció de l'activitat física saludable entre la població i visibilitzar la col·laboració i l'aliança que existeix entre la Diputació i els consells, va assegurar la presidenta de la Diputació durant l'acte. Llaurador també va destacar els valors associats a les activitats que organitzen i va afegir que són el pilar que permet que els infants i joves de la demarcació puguin practicar esport i activitat física, així com en integrar-ne els valors associats. Per la seva part, el diputat Vale Pino va explicar que aquests arcs serviran per delimitar sortides, identificar els esdeveniments i per millorar la seguretat i l'organització, com hem dit abans. Va reconèixer també la tasca dels consells esportius en benefici de la ciutadania, ja que contribueixen a fer una societat més saludable, cohesionada i feliç. Per últim, el president del Consell Esportiu del Tarragonès, Pere Valls, va agrair el suport de la Diputació de Tarragona, molt necessari i que permet als consells esportius desenvolupar la seva tasca de promoció de l'esport en edat escolar i també popular. El lliurament dels arcs d'arribada és una subvenció en espècie als consells esportius, que complementa els ajuts que aquestes entitats reben anualment per part de la Diputació de Tarragona per a la realització d'accions de promoció de l'activitat física al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. Aquestes subvencions compten amb una dotació total de 374.000 euros, que els consells esportius podran destinar a accions d'esport per a tothom, activitats en família i en el medi natural, per a persones amb diversitat funcional, multiesports, per a escolars i formació. També s'inclouran activitats i programes que realitzin en l'àmbit de la promoció de la salut i el benestar comunitaris.
1: Calafell Ràdio. Els esports.
2: I també aquest passat dimecres, el Departament d'Esports va obrir la convocatòria de subvencions per al desenvolupament dels programes d'esport escolar de la Generalitat de Catalunya, que està dotada amb 14 milions d'euros. La principal novetat és que la convocatòria incorpora els dos cursos, és a dir, 2025-2026 i 2026-2027, amb la voluntat d'agilitzar els pagaments, així com per millorar la gestió administrativa i l'execució pressupostària. A més, s'obre abans de l'inici del curs amb l'objectiu que els consells esportius puguin planificar amb més anticipació la temporada, programar les activitats amb seguretat i garantir una millor organització dels recursos des del primer dia. La finalitat de la subvenció és fomentar les polítiques en l'àmbit de l'esport escolar destinades a millorar l'índex de pràctica d'activitat físico-esportiva dels infants i adolescents i apropar-lo a les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut per promoure la millora quantitativa i qualitativa de l'oferta d'activitats físico-esportives regulars i en valors, i millorar també l'accessibilitat dels col·lectius vulnerables. Les aportacions corresponen a accions que s'emmarquen en els programes següents dels cursos 2025-2026 i 2026-2027. Un d'ells és el suport a la gestió dels consells esportius, el suport al desenvolupament del Pla Català de l'Esport a l'Escola i també el suport al desenvolupament dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, va afirmar que l'esport escolar és sinònim de cohesió social i formació integral dels més petits, que d'aquesta manera creixen com a esportistes, però també com a persones. Volem, diu, que els més joves puguin practicar el màxim d'esports possibles i que tothom hi tingui accés. Per aquest motiu, apostem per polítiques inclusives i per aconseguir que l'esport i l'activitat física siguin eines d'integració social.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: Hem arribat al final de l'informatiu del dia. Avui és dissabte, 1 d'agost. Als esports, la Roser Ribas i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Com sempre, tornarem a properes edicions dels serveis informatius d'aquesta casa, Calafell Ràdio. Gràcies per la seva atenció. Ja saben que ens poden seguir les notícies també actualitzades amb tot el que passa a través de les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram. Gràcies i molt bon dissabte, molt bon cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack.
1: Calafell Ràdio.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

sembla brutal que siguem col·legues. El joc, les risses, em sembla increïble, però

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns.

La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.

Molt bon matí. Ja tornem a estar amb tots vosaltres aquí, a Calafell Ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada, amb aquests vells carrosses que, com diu la cançó, sentim vius encara. Encara que ens agradi recordar aquella època, recordar principalment aquella música que ens porti bons records. Sobretot que ens porti bons records, perquè la música crec que és això, per tenir bons records i perquè, encara que, doncs, hi ha música que t'acompanya en els millors moments i n'hi ha d'altres, doncs, t'acompanya en els pitjors, doncs jo sempre procuro, doncs, que la música que poso us porti molt bons records. Ja vos sabeu que sóc Pep Cosidó i que us parlo aquí des de Calafell Ràdio, al 107.9 de la freqüència modulada, amb vells carrosses. Ho repeteixo perquè si algú ha començat així una mica més tard, sàpiga qui us parla. Tots els cantants, tots els grups, totes les orquestres han tingut l'obra mestra, no? O sigui, que crec jo, doncs, que per poc famós o per molt famós que hagi sigut, doncs, sempre hi ha cançons, doncs, que han sigut potser més importants o l'han fet més famós amb un cantant, amb un grup, doncs, que altres cançons. Encara que no sigui tot, no es redueixi només amb una cançó sola, però sempre hi ha hagut l'obra mestra. Aquests senyors que escoltarem avui, a començaments dels 70, concretament a l'any 73, enregistraven, doncs, la seva obra mestra. Ells eren, o són, Temptations, i el tema es diu així. Vaja, la traducció aquí a Espanya era l'obra mestra, o sigui, ells era l'obra, la peça mestra, però aquí se li deia l'obra mestra. Segurament que tots recordareu aquesta, la peça mestra de Temptations.

El senyor Joe Cocker, aquest tema que es deia de dona a dona, un tema doncs, que tots segurament que haureu ballat, perquè també era bastant normal posar-la, escoltar-la en totes, principalment les discoteques, ja era una música d'aquella més tipus discotequera que per escoltar potser en una ràdio o ballar en una festa major. Però eren temes que triomfaven als anys 60, als anys 70. A últims dels 70, un tema que també triomfava, que després se'n va fer una versió d'una pel·lícula, ells eren l'Electric Light Orchestra, l'orquestra de...

Xanadu, la música de l'Electric Light Orchestra, la llum, l'orquestra de la llum elèctrica, una orquestra doncs, que tenia temes tan macos com aquest, que havien ballat també a les discoteques, principalment, doncs, com deia, als anys 70, temes que triomfaven i que feien ballar molta gent. Continuem ara, baixem una miqueta el ritme, encara que no ens posem a dormir, però aquest tema és una mica més pausadet, encara que cantat en espanyol, variem una mica l'estil. El senyor Dani Daniel, un tema que va dedicar a una noia doncs, que es pintava molt, una noia que li agradava molt presumir. Niña, no te pintes tanto.

El senyor Dani, Daniel, amb aquest tema, niña, no te pintes tanto, una noia que es veu que li agradava molt pintar-se i amb ell no li feia gaire gràcia. O sigui que això també cadascú va al seu gust. Un tema també, com deia, que triomfava a començaments dels 70. L'any 74, doncs, aquell estiu, o sigui que ja ha plogut bastant, no? Però aquell estiu, el 74, segurament que una de les cançons que més s'escoltaven era aquesta, una que va guanyar el Festival d'Eurovisió, Els Senyors d'Ava, en aquest tema dedicat, doncs, a la batalla, una batalla famosa contra, sembla que era contra, sí, contra el senyor Napoleó Bonaparte, el tema que es deia Waterloo.

Waterloo, la música que triomfava l'any 74, aquell estiu, doncs, tot arreu, per on t'anaves, escoltaves aquesta cançó. A l'estiu, principalment, Ava triomfava en aquest tema. Després, doncs, van mantenir altres temes, doncs, fins allà, últims dels 70, començaments dels 80. Em sembla que a partir dels 80 no van tenir, o sigui, no es van escoltar tant, o, doncs, els temes que eren repetits. Uns quants estius després, la que triomfava era aquesta senyora amb una veu així una miqueta enregullada. Ella és Bonnie Tyler i triomfava amb aquest tema, que tenia el cor destrossat.

Bonnie Tyler triomfava, com deia, a últims dels anys 70, ja, amb aquest tema, amb el seu cor destrossat. Un tema, doncs, que també es va escoltar molt a les discoteques i a les ràdios, tots, no les ràdios, sinó les ràdios, doncs, tots els programes de música moderna que feien en aquell moment, doncs ja s'escoltava aquesta senyora que també triomfava amb temes com aquest. I ara, doncs, ja anem 12 anys enrere, 10-12 anys enrere d'aquesta que hem escoltat ara, o sigui, entre el 65 i el 68, uns senyors que triomfaven en temes sinó propis, arranjaments, però que els feia triomfar. Ells eren Los Salvajes, tenien un home així una mica d'allò, no? Una mica fort, una mica raro, no? Perquè salvatges, això de salvatges, no ho sé. La gent, doncs, crec que no els agrada que li diguin el nom de salvatge, no? O sigui, jo crec que qualsevol que li vagis i li diguis que és un salvatge, potser s'enfadaria, però ells no. Ells triomfaven en aquest nom, Los Salvajes. Un tema que segurament que tots recordareu, que es deia Todo Negro.

Els Salvatges, amb el seu Todo Negro, una versió doncs, d'una cançó que segurament que tots recordareu, però que ells la van fer famosa aquí, doncs, i era en aquell moment el que era allò, el rock, aquell més mogudet, era un tema doncs, que t'agradava ballar quan estaves alegre per moure bé el cos i continuar passant l'estiu bé, continuant passant un dia molt bo com aquest, amb un altre tema. Aquest també era d'un estiu, també era, però ja dels 70, meitats dels 70, 74, 75, un senyor que es deia George Baker, o sigui que el títol complet era George Baker Selection, i tenia doncs, un tema així, el títol era en castellà, encara que cantessin en anglès. El tema es deia Paloma Blanca.

George Baker Selection, una paloma blanca, un tema que també, com deia, ens feia ballar als anys 70. I un tema que també ens feia ballar als anys 70 era un senyor que es diu Chris Montez, o sigui, té un nom així, és d'aquells que suposo que són nord, o sigui, són d'origen sud-americà, però que els hi posen així el nom mig en castellà, mig en anglès. I la cançó també. La cançó és un tema que segurament tots recordareu, que també ha sigut molt escoltat, com deia, a meitat dels 70. Un tema que es diu Ai no digues, o sigui que també és una cançó que està mig cantada en anglès, mig cantada en espanyol, o sigui, una barreja d'aquelles que es feia també, com algunes cançons, com dic, dels anys 70. Chris Montez.

Era el senyor Chris Montez amb aquest tema, Ai no digues, que com haureu notat, doncs està mig cantat amb un idioma i mig cantat amb un altre, o sigui que eren... Hi havia algunes cançons, com ja hem escoltat abans, aquella de la Paloma Blanca, doncs algunes com aquesta, que eren així una barreja, que al final quasi bé no t'enteraves ni d'una cosa ni d'una altra, però per almenys tu passaves bé ballant. Ballant i movent-te, encara que sigui una hora una mica matinera, però també podeu ballar, també es podeu moure. Despertar-se, o sigui, treure's la son de sobre, despertar, un bon esmorzar, doncs, i cap a la platja o cap a fer el que sigui, el que convingui, o sigui, tampoc que és obligatori anar a la platja, però sí que és obligatori passar-s'ho bé. Això sí, no cal... Diu que les penes no cal buscar-les perquè ja venen soles, doncs intentem passar-ho bé. Uns senyors que també triomfaven... Aquests eren últims dels 60, començaments dels 70, amb aquest traspàs de dècada. Ells eren, o sigui, el nom si no recordo malament, traduït a l'espanyol, potser seria els d'allò, com se diu ara, els taurons o coses així. De quals, un tema que es deia Noia, torna, baby, come back, segurament que aquesta la recordeu tots.

Baby Come Back, de quals, un tema que segurament que tots heu recordat i tots heu ballat, un tema doncs, que també era, de, com deia, bastant antiguet, últims dels 60, començaments dels 70, o sigui que és bastant ballat també. El que també és bastant ballat és aquest que escoltarem ara. Aquest l'escoltarem en castellà perquè per canviar una mica d'idioma i canviar una mica d'estil. Ells eren uns senyors doncs, que l'any 59 ja van fer el primer èxit i des de llavors doncs, han estat triomfat fins avui. Ells són els senyors del Duo Dinàmico i un tema doncs, que, com deia, dels anys 60, Amor Misterioso.

Amor misterioso, un tema dels anys 60 dels senyors del Duo Dinàmico. I ara doncs ja hem de començar a plegar la paradeta, ja començar a dir adeu, ja despedís fins al dissabte que ve. Doncs comencem, ah vaja, comencem a posar l'última cançó que podrem escoltar avui. Uns senyors que triomfaven també als anys 70. I marxarem, doncs, amb un tren, com els deien els indis americans quan el van veure, el cavall de ferro, Iron Horse, el senyor de Christie.

Sí, senyor, sentir-se vius aquí i continuar disfrutant d'aquest estiu amb temes com hem escoltat, doncs, que ens han despedit senyors de Cristi amb el seu cavall de ferro. Encara, doncs, que encara no he pogut arribar a posta. Espero que hàgiu passat una horeta, com dic sempre, distreta, que ens tornem a trobar el dissabte que ve i que, com una setmaneta d'allò més tranquil·leta, disfrutant de l'estiu, d'aquest estiu aquí, a Calafell Ràdio, el 107.9, Pep Cosidó, que us ha estat parlant, i que espera que tornar-nos a trobar el dissabte que ve. Adiós.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Són les 11 en punt del matí. Bon dia, bona hora, família. Ha arribat per fi el cap de setmana. Som a dissabte, avui 1 d'agost de 2026. I avui sí que sí, és l'última edició, l'última entrega de l'Obert per Vacances, el magazín d'estiu de Calafell Ràdio, en la seva edició del dissabte edition. És el tres moments recuperant alguns dels continguts amb els que us hem acompanyat al llarg d'aquesta setmana. Salutacions a qui us parla, sóc el Ferran Boquer. En nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa en magazín, que arriba ja al seu final, un magazín que vàrem començar a finals del mes de juny i que també us ha fet costat durant aquest mes de juliol. Si us quedeu aquí amb nosaltres, junts fins la una, compartim molts continguts. Arriba en un moment la Sàbil Gàmez amb altres ulls, el seu espai d'opinió, la seva mirada cap a Calafell. Tindrem la veu dels astres amb l'astròleg Miquel Cuadros. La connexió exterior d'aquesta setmana ha estat des del curs de tecnificació de l'Escola Futbol Base. Vam parlar amb entrenadors, amb responsables, amb monitors, però també amb els nens i nenes participants. També seran protagonistes d'aquest matinal del dissabte a Calafell Ràdio. Transporta'm és l'aplicació que el calafellenc David Cortés ha creat per fer-nos molt més fàcil el transport, a través, per exemple, de Rodalies. I tindrem el tram final de les històries de la música. Arribem a les últimes posicions del rànquing de les 500 millors cançons de la història de la música que han començat a repassar, a presentar-nos ja des del passat mes de setembre i que arriba avui al seu final. Coneixerem quina és la millor cançó, segons la revista Rolling Stone, la millor cançó de la història de la música. Tot això amb bona música, amb consells publicitaris i així passarem aquestes dues hores de l'Obert per Vacances dissabte edition. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Que tingueu tots i totes molt bon cap de setmana. Vinga, som-hi, comencem.
1: D'11 del matí a 1 del migdia,

0: Vacances. A Calafell Ràdio, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gàmez.
1: Calafell, una manera de viure. Tanco els ulls a Calafell, miro dins meu i puc trobar-me amb aquella sensació dolça que només donen els llocs on la vida es viu. Calafell és un d'aquests llocs al que no cal posar-hi molts adjectius. Ja els té. És un municipi que s'ha anat omplint de diversitat, d'històries que arriben de molts racons del món, de mirades que busquen un port per atracar i trobar una mica de calma i alhora una mica de vent que els mogui. I això, al final, és el que defineix un poble viu. La capacitat d'acollir i de deixar que cadascú hi trobi el seu ritme. I aquesta capacitat creix any darrere any i els números ho demostren. Aquí no hi ha soroll, però tampoc silenci. Hi ha moviment, hi ha arribades i hi ha sortides, com en qualsevol lloc que creix. Però el que importa no són les xifres de les persones que escullen Calafell, sinó el motiu pel qual ho fan. I molts venen perquè Calafell ofereix una manera de viure que barreja proximitat, llum, mar, carrers que no devoren, espais que conviden a respirar, a gaudir-los. Altres marxen buscant noves oportunitats, però sempre deixen una petita empremta, com si el municipi fos una veritable terra ferma on les històries s'aturen abans de continuar navegant. Calafell ha esdevingut un punt de trobada per a persones d'orígens molt diferents. Aquesta barreja és una de les seves fortaleses. Les llengües, les cultures, les maneres de fer, tot suma, tot enriqueix. I quan un lloc és capaç de fer conviure tantes realitats, vol dir que té alguna cosa especial. Alguna cosa que no es pot mesurar, però sí sentir. Potser és el clima, potser és la manera com la gent es saluda, potser és la sensació que aquí la vida no s'ha d'anar corrent. O potser simplement que Calafell té aquest color que ho fa tot més amable. I ara que la temporada s'acaba, em quedo amb aquesta imatge, la d'un poble que continua avançant, que continua acollint, que continua respirant amb notorietat. Un lloc que es mira amb bons ulls, però també amb aquella mirada més profunda que només surt quan el cor s'hi sent bé, amb aquella mirada neta que et deixa veure molt més. Perquè al final, Calafell es viu així. Perquè al final, el secret d'aquest municipi és que mira i veu tot amb els ulls del cor, amb els altres ulls.
0: A Calafell Ràdio, amb altres ulls, amb Sabel Gàmez.

0: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances.
1: Seguim en directe. Això és Calafell Ràdio. Som l'emissora municipal de Calafell, calafell.tv, i els dimarts a l'Obert per Vacances, aquest mes de juliol, aquesta temporada, hem gaudit de la companyia del Miquel Cuadros, l'astròleg que ens acompanya també des de la veu dels astres. Aquest últim dimarts, Miquel, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia a tothom.
1: Últim dimarts d'aquest mes de juliol, sí, també d'aquesta sèrie de 5 programes que hem fet parlant d'astrologia. No te'ls he enviat, perquè han estat molts, novament, molts correus electrònics, les felicitacions que no han parat d'arribar al nostre correu electrònic. Gràcies. Per la qual cosa hem de dir públicament gràcies. Gràcies a tots aquells que han tingut, doncs, això, un dos minutets per explicar-nos, doncs, que els hi agrada molt el teu retorn a Calafell Ràdio.
2: Doncs moltes gràcies.
1: I felicitar-te també per la feina.
2: I és recíproca, vull dir, també.
1: Últim espai de la veu dels astres, i el titular o el títol d'aquest espai és "El cel és igual per tothom, perquè cada persona viu una vida diferent". Tens la resposta, tu, això, Miquel?
2: Sí, la tinc. A veure, és igual per tothom, certament, però no tothom ho viu igual, perquè cada persona té el seu camí de vida, que és la seva carta. No, els planetes no estan sempre posats iguals a totes les cartes, ni tampoc el que diem els trànsits planetaris, que són els que determinen aspectes determinants que poden succeir, no tothom els té iguals, i aleshores és molt complicat trobar una carta que sigui pràcticament idèntica. És molt, molt difícil. Jo no n'he trobat cap en tots aquests anys, ni les de Bessons tampoc. Per tant, és complicat. Però el camí de les persones, jo sempre dic que ho determinen els moviments planetaris que tenim a la nostra carta, que ens diuen com actuen aquests actors. Jo els dic actors i actrius en els planetes, eh? Com actuen i com dialoguen entre ells, i ens diuen si sabrem adaptar-nos a noves circumstàncies.
1: És a dir, que la nostra carta natal ja està escrita, la totalitat de la nostra vida, no del tot, oi?
2: No del tot, no del tot. Ja ha marcat el camí, per d'alguna forma el camí sí que està marcat, però dins de cada camí hi tenim diferents angles de sortida. I aquests angles de sortida ens permeten, a vegades, doncs, variar alguns extrems de les situacions que ens comporta la vida, i ens facilita que les coses puguin anar, diguem-ne, més bé o més malament. En funció de com tenim aquests actors i actrius que dialoguen entre ells, veurem la nostra maduresa per evolucionar més o evolucionar menys.
1: Quan en els horòscops ens expliqueu que Júpiter porta oportunitats o que Saturn posa proves,
2: sí.
1: Clar, això suposo, imagino, ara em respons, si això és igual per tothom.
2: No.
1: No és igual per tothom.
2: No, tot i que, no, però amb matisos. O sigui, no és igual per tothom. Sí que és veritat que Júpiter, en diem el planeta de la benevolència, igual que Venus, que són, un és el benèfic major, l'altre el benèfic menor. I Júpiter és el planeta de la benevolència, i diem que quan es troba en bona posició, és a dir, amb uns diàlegs adequats de sèxils o trígons, que són diàlegs que fan entre els planetes, que són els aspectes que diem, doncs faciliten coses per allà per on passen. Evidentment, cada carta té 12 signes, que en diem grades, jo en dic grades, i llavors té 12 cases, que jo en dic escenaris. Llavors, evidentment que depèn de la casa on està i de la grada on cau aquell Júpiter, actuarà d'una forma o actuarà d'una altra. Però, per exemple, sí que és veritat, que jo ja ho he comprovat això durant moltes vegades, quan Júpiter transita la casa 2, la 5 i la 8, sol portar bona sort econòmica, generalment. Però clar, això passa cada 11 anys. Abans, o sigui, has d'estar 11,48 anys per esperar que t'arribi una altra vegada l'oportunitat, i si no ets conscient, se t'escapa. I llavors tenim Saturn, que Saturn és la part oposada. Saturn és la part més fosca, eh? És la part més complicada. És aquell mestre que ens ensenya bufetades, és a dir, per on passa, per on transita, ens diu on hi haurà els problemes que tindrem aquell any, o generalment on es centraran les dificultats que ens trobarem en aquell camí.
1: I per cada persona les oportunitats són diferents.
2: Exacte, perquè clar, si mirem que hi ha 12 sectors i 12 cases, diem són 144, llavors mirem que són 10 planetes, o sigui, anem sumant, anem multiplicant, i hi ha molts aspectes que varien. Però sí que és veritat que no tothom ho viurà igual, això també és cert. I també hi ha una cosa certa, dues persones amb un aspecte igual al mateix planeta, al mateix lloc, no parlen del mateix llenguatge.
1: Mhm. Tu dius sovint, de fet, ara ho deies fa un moment, que els planetes no són bons ni dolents, sinó són actors. Què vols dir exactament amb aquesta afirmació?
2: Bé, és una afirmació... Després de molts anys d'investigar amb astrologia, he arribat a una conclusió que ens hem de renovar, o sigui, que hem de fer un canvi dels paradigmes i dels paràmetres que hem portat amb l'astrologia durant aquests milers d'anys. I no podem ser tan deterministes. Llavors, què passa? Que l'astrologia tradicional, hel·lenista, etcètera, etcètera, que n'hi ha moltes, doncs ens diuen que una cosa és blanc o és negre i difícilment canviable. Llavors, jo quan veig el planeta que estan allà, jo li dic, són actors i actrius que ens estan parlant des d'un escenari i hem de veure i entendre el llenguatge que ens parlen i que és el que ens diuen per comprendre com ens afecta a nosaltres i què hem de fer per canviar la nostra vida perquè vagi millor.
1: Hem parlat sempre del mètode Vivarium astral, sí. També dius que les cases són escenaris,
2: sí.
1: I com influeix aquest escenari en la manera d'actuar d'un planeta?
2: Per exemple, imaginem-nos que aquest escenari és l'escenari número 8, que són les coses imprevisibles, les difícils de comprendre. I aquest escenari generalment no, aquest escenari sempre està determinat per Plutó, que és el planeta de les morts, de les renovacions, les destruccions. És a dir, el fènix que mora per renéixer de les cendres. Aquest escenari número 8 és un dels més complicats, perquè ja els astròlegs d'astrologia tradicional en diem que és la casa de la mort. I, de fet, té molt a veure amb la mort. Tant la 6, la 8 i la 12 són cases, diguem-ne, de dificultats de salut i de mort. Però poden ser morts també que poden ser de coses, diguem-ne, de tasques que hem portat a la nostra vida que s'acaben, que hem de començar de nou. És a dir, són finals i inicis nous. I això és el que ens marcaria aquest escenari. Llavors, en funció on es troba el planeta, que no sempre té que estar en el número 8, pot estar en el 2, en el 6, en el 7 o en el 1, en el que sigui, ens determina i ens parla d'una sèrie de condicionants de la persona, de com actua i de com actuarà, i què és el que pot millorar, què és el que pot canviar.
1: Recordarem el plantejament inicial, que malgrat que el cel és igual per tothom, no tothom té les mateixes oportunitats. També estem molt pendents sempre dels signes del zodíac, no?
2: Sí.
1: I també les diferències que n'hi ha entre els 12 o 13 signes del zodíac, que sí, això sí. També és un debat bastant intens.
2: Sí, és un debat que es va posar de moda cap als anys 90, si mal no recordo. Va haver una astròloga anglesa que va voler introduir Ofiuco. Ofiuco ja hi era dins del zodíac. El que passa que els astròlegs de l'antiguitat el van eliminar, el van treure, perquè era una petita franja molt petita la que entrava dins del zodíac, i llavors

0: i els actors i actrius ens diran si això ho farem bé o ho farem malament i ens posen sobreavís, sempre.
1: Però clar, imagino que de cada signe del zodíac n'hi han milions i milions de persones i seria complicat pensar, jo no penso que a tothom li passi el mateix.
0: Correcte.
1: Que defineix allò que dieu vosaltres en els horòscops, no?
0: Sí. A veure, jo quan es fan horòscops no m'agrada massa fer-los perquè és una cosa molt generalitzada i pot ser que n'encertis una entre un milió. Per descomptat, sempre n'acabes encertant alguna. Però jo sempre dic que l'astrologia és única i és d'alguna forma immutable, però sí que és canviable. I, per tant, com que és immutable i canviable, ens pot permetre ajustar coses i canviar coses. Llavors, què ens està dient d'alguna manera tot això? Ens diu que quan una persona té un camí de vida establert, dirigit i marcat, doncs sempre se'ns dona l'oportunitat de canviar-ho. Altra cosa és que siguem capaços de fer-ho, però ens dona oportunitats de fer millors, de fer canvis.
1: Es pot donar el cas que hi hagin diverses persones o dues persones que la seva carta astral sigui exactament igual?
0: Jo no n'he conegut cap i n'he fet més de 3.000. Diré que no n'he conegut cap que sigui iguala. Sí que n'hi ha algunes que em sorprenen molt. Fa temps enrere em vaig fer una d'una noia que era bastant complicada, la carta, bastant complicada. I tot eren línies vermelles, i línies vermelles vol dir quadratures, i les quadratures, els planetes parlen de diàlegs, és a dir, per exemple, la conjunció són col·laboracions, els sèxils són comunicacions i són, diguem-ne, oportunitats que se'ns presenten, els trígons són, diguem-ne, coses que ens venen donades per destí i que ens sortiran bé, encara que ho fem malament, les quadratures són, diguem-ne, els obstacles, les dificultats, allò que d'alguna manera fa que ens trobem entrebancs, en pedres al camí, i les oposicions són els debats que jo puc tenir amb una altra persona. Si ho observem des d'aquesta manera, des d'aquest punt de vista, podem entendre què és el que ens volen dir. Quan veus una carta amb moltes quadratures, dius, aquesta persona té molta feina a fer, i aquesta feina que té que fer, si ets un astròleg derrotista o un astròleg massa purista, diràs, mare de Déu, quina carta més dolenta. Però si ets una miqueta objectiu i obertament, dius, és una carta de treball, una carta per experimentar. Què vol dir? Que la persona es fotrà moltes bufetades, donarà moltes bufetades, s'entrebancarà moltes vegades. Però si aquesta persona és capaç de saber redirigir aquelles oportunitats que les quadratures li estan posant al davant, que són difícils de saltar perquè tot són paranys, i és capaç de saltar-les, la farà més enginyosa. I això farà que sigui capaç de superar-ho tot. I amb una situació de bona sort que se li encarrilarà, perquè s'acaben encarrilant, les coses aniran molt bé. Un altre que ho té tot de cara, que ho té amb sèxtils, trígons, o sigui que tot li ve fàcil, més complicat, perquè el dia que s'entrebanca es fa una nata, que la feina és aixecar-se.
1: Et preguntava sobre aquestes cartes natals iguales. Sí. En el cas que es donés el cas, la vida de les dues persones amb aquestes cartes seria exactament igual?
0: No, ja et diré per què. A veure, no perquè hi ha uns factors determinats que són els familiars. I jo havia fet fa molts anys enrere, parlo de fa potser uns 30 o 40 anys, em va donar per fer arbres genealògics familiars d'astrologia. I començaven pels besavis, els avis, els tiets, els pares, tal, i els germans, etc. I és curiós perquè cada carta té una determinant de la consciència de la genètica d'aquelles parts de la família que són més determinants. Llavors, dues cartes iguals, com que les famílies no són iguals, mai seran iguals. El que sí que és veritat és que ens pot portar a objectivitats, però quan analitzem la carta, segur que sempre hi ha algun grau, algun minut que varia. I sí, idèntica és molt... Jo no l'he trobat mai. Crec que és impossible que trobem una carta idèntica. No crec que la trobéssim.
1: Sobre aquestes afirmacions, és a dir, la carta astral defineix el nostre destí o és un mapa de possibilitats, amb quina afirmació et quedaries?
0: És un mapa de possibilitats. Sí. És un mapa de possibilitats i d'oportunitats. És a dir, quan una persona madura, quan una persona va madurant al llarg de la vida, va transcorregant el seu camí, si aquella persona és conscient del seu camí de vida, de com el pot reconduir, de com el pot dirigir, aquella persona té l'oportunitat de donar una volta en la seva vida i fer que aquelles coses que es presenten com a dificultoses siguin més fàcils. Per mi, per tant, és canviant, és variable. El puc adaptar i me'l puc readaptar. I les oportunitats les puc agafar o les puc deixar perdre. Depèn de com jo vulgui veure el meu objectiu de vida.
1: Al llarg de tants i tants programes que hem compartit aquí a Calafell Ràdio, ens has parlat de la teva trajectòria.
0: Sí.
1: Això tu ho afirmava entenent que mai s'acaba aprenent, no? Que sempre hi ha coses per estudiar, sí. per ampliar coneixements. I això t'ho preguntava a l'hora d'interpretar una carta

0: magistral, suposo que també això va variant,
1: sí.
0: Es va ampliant els coneixements.
1: Per descomptat.
0: I que podria ser fàcil cometre un error a l'hora d'interpretar també aquella carta,
1: sí,
0: natal.
1: Sí, és fàcil cometre errors i de fet som humans, els cometem. La carta astral està basada tot en matemàtiques, o sigui, és a dir, la matemàtica no falla, ara per ara no falla mai. El que sí que falla és l'interpretador o la interpretadora que explica aquells càlculs matemàtics que ha fet, perquè una petita variabilitat, per exemple, de 4 minuts pot fer variar una carta astral diferents, diversos graus, uns 15 graus inclús. Vull dir que depèn de com està. O un planeta passar d'una casa amb una altra, o un escenari amb una altra. Llavors, és complicat, però... el que hem de fer és intentar no quedar-nos en una situació còmoda. És a dir, jo porto, des que vaig començar a estudiar astrologia, tenia 17 anyets, fins ara, que en tinc uns quants més, doncs et diré que no he parat mai d'estudiar i d'investigar. I segueixo investigant i em segueix portant curiositat i segueixo descobrint coses que em semblen increïbles. I ara mateix, amb aquest sistema que estic fent, m'estic adonant que estic descobrint coses que penso, ostres, les generacions que ho vulguin utilitzar, perquè estic escrivint uns llibres sobre això, doncs penso que en podran treure molt profit si saben aprofitar-ho.
0: Hem parlat aquí del teu mètode Vivarium Astral. Sí. Entre la interpretació a través d'aquest mètode i el tradicional, què, hi ha diferències a l'hora d'interpretar-ho,
1: sí,
0: i de la conclusió? Eh?
1: Moltes diferències, perquè el mètode que jo faig servir, el Vivarium Astral, és un mètode objectiu. És un mètode d'oportunitats, és un mètode de canalització d'energies de la persona per saber cap on té que trobar les seves màximes oportunitats. L'astrologia tradicional tendeix a sentenciar més, a ser molt, molt categòrica, tu et passa això, tu et passarà l'altre, viuràs així, viuràs així. Jo, la part predictiva, que m'agrada molt i l'he treballada molts anys, no m'agrada tant perquè no m'agrada ser determinista. Llavors jo penso que tothom, quan sap el seu camí de vida aproximadament, doncs té una capacitat per poder-lo modificar i canviar.
0: Mm-hmm. Que... L'astrologia també és un recurs, no? També, quan se'ns plantegen molts dubtes, hem parlat, doncs, de diferents maneres, no? De les persones que recorren a l'astrologia. Què és el primer que busca una persona? Per exemple, quan té una crisi en la seva vida, una crisi d'identitat, o en aquell moment que es troba una mica col·lapsada en el moment que viu, què és el que busca amb una carta astral, per exemple?
1: Orientació. O sigui, realment el que busquen és orientació. O sigui, nosaltres no podem fer, ni pretendre fer, ni el paper del psicòleg, ni el paper del metge, i sí que podem fer el paper d'analistes. Aquest sí que el fem. Jo parlo del nostre mètode. El nostre mètode jo no li dic tant astròleg, li dic més analista de sistema de vida. Llavors el que fem és analitzar i veure aquella persona per què està passant per aquella situació i què és el que li està produint i quins planetes estan portant un mal diàleg o un diàleg inadequat per veure com es pot corregir aquell diàleg. Perquè no és el mateix un diàleg que li diu la Lluna, per exemple, a Mercuri, que a Mercuri a la Lluna. La Lluna li parla d'emocions i Mercuri li parla d'intel·lecte i li parla de lògica. Aleshores hem de mirar aquells diàlegs que ens estan intentant transmetre i el que hem de fer és desxifrar el que li diu un i el que diu l'altre. I depèn de la grada i l'escenari on cauen, un té més força que l'altre i llavors és el que domina. Quan això ho veiem, podem orientar la persona perquè allò pugui canviar. Que en el mètode tradicional això a vegades s'explica, però som massa tècnics amb algunes coses i som massa contundents amb altres, i aquí és on crec que ens equivoquem moltes vegades amb la interpretació.
0: I es pot canviar, eh?
1: Es pot canviar gairebé tot o... Tot no, però sí que moltíssimes coses. La mort és l'única cosa que no podem canviar, però sí que és veritat que moltes coses quan les sabem, si les sabem, les podem modificar, les podem millorar o canviar.
0: Anem acabant, Miquel. Si una cosa ha quedat clara és que l'astrologia agrada, l'astrologia interessa moltes persones, per què creus que sedueix a tants oients, per exemple, de Calafell Ràdio, que això no ens passa en cap altre espai? És a dir, que es posin tantes i tantes i tantes persones en contacte amb la ràdio per aquestes felicitacions, és que jo veig que hi ha alguna cosa que aquí, doncs, hi ha una màgia especial amb el que ens transmetem, o transmets tu.
1: Jo, amb els anys que jo porto, m'he passat 40 anys donant classes d'astrologia. Abans les feia físiques, ara últimament les havia fet online, jo les faig online encara, però aquests 40 anys que havia fet astrologia, diguem-ne, de forma física, les persones, quan es veus que senten atracció, no és perquè si tothom tenim mancances i tothom tenim coses, i és per això per el que ens atrau, perquè tothom vol saber una miqueta què li passarà o com li poden venir les coses, què pot canviar, què pot millorar, i sempre mirem la part més positiva del que podríem millorar i el que podríem canviar. I aleshores, una eina molt, molt adequada és l'astrologia, entre d'altres. Perquè jo l'astrologia no la veig com una mància oculta, jo la veig com una divulgació de coneixements per orientar, per ajudar, per reconduir. En canvi, una persona que, per exemple, va fer un altre tipus d'investigació, pot ser amb runes, amb tarot i coses d'aquestes que fan, que em sembla molt bé, doncs potser busca més la intuïció de la persona, el que pot venir. Nosaltres busquem camins clars i definits, i a partir d'aquí intentem orientar. Potser és això el que troba la gent una miqueta cap a l'astrologia, perquè som més concisos, som més concrets, no som tan absurds amb algunes coses.
0: Quan fa que fèiem l'espai dels divendres allà en els estudis de Plaça Catalunya? És que passa el temps molt
1: ràpid.
0: 5
1: anys enrere.
0: 5?
1: 5 anys, el 2021, si mal no recordo.
0: Va ser un any només, no? Una temporada?
1: Sí, va ser un any i mig. Vam començar amb una mitja hora, llavors vam estar fent una hora, si mal no recordo.
0: Vam ampliar.
1: Sí.
0: I mai els nostres oients en tenien prou, volien més i més.
1: Sí, és curiós, és veritat. I em sobta perquè en aquella època ens vam haver de posar mascareta, si te'n recordes, no? Hosti, va ser impactant allò, eh?
0: Sí, sí, el post-pandèmia sí, i la recuperació progressiva a la normalitat.
1: Sí, 5 anys enrere fa allà, sí.
0: Per què hem tingut que esperar tant a tornar a fer ràdio? És que només en 5 setmanes se m'ha fet curt i se m'ha fet... Doncs això, m'ha sabut a poc. M'he quedat amb gana més, amb més gana.
1: Home, això sempre s'agraï, no? La veritat sigui dita. A veure... per què? Perquè jo sempre he sigut una persona extremament ocupada, amb moltes obligacions més de les que m'agradaria, i tot i que sóc una persona doncs, que doncs ara puc disfrutar de la vida, m'he passat molts anys investigant i ajudant a persones que m'han necessitat, que és el que he fet.
0: M'agradaria no tenir que esperar 4 o 5 anys.
1: Bueno, doncs intentarem
0: mirar projecte. Ja em coneixes, ja ens coneixem, ja. Tu saps que jo llenço la pilota sobre la teva teulada. Doncs, tant de bo reboti la pilota.
1: La recolliré, deixem... jo sóc una persona que sóc dièsel, és a dir...
0: Què vols dir amb això?
1: Sí, vull dir que jo les coses me les penso molt.
0: Bueno...
1: T'explico, i en 2 minuts acabo. La vida m'ha ensenyat a no ser precipitat, a no ser impulsiu. Mm. I aleshores, les coses, jo quan les agafo, les analitzo molt, perquè a mi el planeta que em domina és el mateix que et domina tu, que és Mercuri, que és el de la lògica, l'anàlisi, la raó, i el de la intel·ligència pràctica. I aleshores jo li dono moltes voltes a les coses per intentar controlar les emocions al màxim i saber quan tinc que fer les coses. Llavors, em costa molt prendre decisions, però quan les prenc clares.
0: Sigui quan sigui, sempre seràs benvingut a aquesta casa, a la teva, Calafell Ràdio, calafell.tv. Gràcies. Que acabis de passar molt bon estiu.
1: Gràcies igualment per vosaltres i molt bones vacances per qui els faci.
0: Miquel Cuadros, fins la propera. Que
1: gràcies,
0: vagi bé.
1: Una abraçada per tothom.
2: Aquest estiu banyador, xancletes i obert per vacances.
3: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
4: Atenció, instal·lador. A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
5: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat.
6: Peix de llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis peix de llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: A Calafell Ràdio ja estem preparant la nova temporada 2026-2027, que començarà aquest mes de setembre, i busquem nous col·laboradors i noves propostes de programes per la nostra graella. Si t'agrada la ràdio, si tens ganes de comunicar i de formar part del nostre projecte, ens agradarà escoltar-te. No cal que tinguis experiència, tot i que si coneixes el mitjà, molt millor. Envia'ns la teva proposta a calafellradio@calafell.cat. calafellradio@calafell.cat amb l'assumpte Col·laboració Ràdio. Les col·laboracions són de caràcter voluntari i no són remunerades. Uneix-te i sigues part de la graella de Calafell Ràdio per la pròxima temporada.
2: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
3: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
2: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Aquest estiu ens remullem junts. Obert per vacances.

0: d'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
1: Doncs vinga, últim programa de l'Obert per Vacances d'aquesta temporada 2026 i última connexió exterior. Ja sabeu que també ens agrada sortir dels nostres estudis i anar a qualsevol punt del nostre municipi. Avui és el David Burillo que surt de l'estudi i se n'ha anat al casal d'estiu, al campus d'estiu de l'Escola Futbol Base. Anem a saludar-lo. David, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Ferran, i molt bon dia a tothom. Com esteu?
1: Doncs molt bé, aquí a la ràdio.
2: Estem aquí al camp municipal Juan Ríos. Ens hem posat de les poques ombretes que hi ha aquí perquè el sol apreta. I res, veig aquí tot de nens que m'estan mirant fixament perquè comencem aquesta connexió i començarem parlant amb el Guillem Ríos, un dels coordinadors d'aquest curs de tecnificació que s'està fent aquí al camp municipal de futbol. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Explica'm una miqueta què és el que s'està fent aquests dies aquí al camp municipal.
3: Bueno, aquí dividim la setmana en 5 dies. Dilluns, dimarts, dijous i divendres fem la primera hora i mitja de tecnificació de tècnica individual. Intentem treballar amb la passada, el xut, la conducció, la rebuda. Després parem per esmorzar i refrescar-nos una mica i després ja acabem amb competició. I el dimecres anem a la platja.
2: Molt bé. No és el primer any, m'imagino, que feu aquest curs de tecnificació. Quants anys porteu fent-ho?
3: Pues portem 15 o 16 ja. Aviat arribarem a la 20a edició. El que passa és que fa 9 anys això ho portava el meu pare, que va morir, i per això el camp porta el seu nom. I ara nosaltres portem ja 9 anys canviant una mica tota la idea aquesta.
2: Si porteu tants anys fent aquest campus de tecnificació, vol dir que les coses funcionen, i de fet ja ho veiem aquí, que tenim més d'una 20a de nens i nenes. És cada setmana així, tants nens i nenes que s'apunten, aquest casal s'estima?
3: Sí, cada any hi ha hagut una mica més de nens. Pensar que cada vegada hi ha més casals a la zona, molts multiesportius, aquest any fa molta calor, vulguis o no, la calor també fa mal als nens al cap, i es costa una mica, però sí, tenim molta gent que repeteix cada any, això és bona senyal i bona sintonia.
2: Això et volia preguntar, perquè hem visitat alguns altres casals, altres campus, aquí el sol apreta i hi ha pocs arbres a la vista, per tant, com us ho feu per aguantar aquesta calor? Veig molts nens i nenes abans de la connexió que anaven amb la seva ampolla i van bevent aigua, però quines mesures preneu vosaltres doncs, per aguantar aquest sol?
3: Bueno, l'aigua és fonamental per hidratar-se bé. També, com veus, tenim les ombres de la grada, que vulguis o no, per als moments de descans i per als moments de l'esmorzar i tot això ens funciona a la mar de bé. Després doncs, tenim el sistema de reg, el sistema de griferia, el sistema de... també tenim unes... que no em surt, unes...
2: Unes mangueres.
3: Unes mangueres, i amb això intentem estar hidratant tot el que puguem tot el rato.
2: Quina setmana vau començar a fer aquest campus de tecnificació i fins quan estareu per aquí?
3: Aquesta és l'última setmana i vam començar la primera de juliol, que començàvem, em sembla, que el 31 de juny o 30 de juny, i fins aquesta setmana. Divendres acaba.
2: Molt bé, esgotats m'imagino, però amb energia encara i també pensant en la temporada que ara començarà, oi?
3: Sí, no, sobretot els pobres monitors que estiren aquí a les 4 hores pel dematí amb el sol al cap i cuidant els nens i que s'ho passin bé. I sí, acabem ja, però en 15 dies ja tornem a començar, o sigui que això no para.
2: Seran vacances curtes, gràcies. De fet, ara parlaves dels monitors. Gràcies, Guillem. Anem a parlar amb un d'ells. Molt bon dia, com et dius?
4: Salvador.
2: Salvador, explica'm una mica quina és la teva tasca aquí, en aquest campus de tecnificació.
4: Bueno, aquí nos hemos dividido algunos monitores por el tema de edades de los críos que tratamos. Yo, en este caso, me he quedado con los más pequeñitos. Un poquito complicado, pero bueno, bien, aquí, bueno, mayormente lo que intentamos es hacerlo. La primera parte es un poco técnico-coordinativa en cuanto a la tecnificación. Luego ya, bueno, les hacemos un poquito de tiros a puerta, sobre todo que ellos estén a gusto y que las cosas que hagan las hagan pues con ganas, ¿no? Porque si no es complicado, ¿no? Son críos muy pequeños, 5 o 6 años... Entonces, unos quieren una cosa, otros quieren otra. Bueno, intentar que todos vayan a una, que se ven bien, porque siempre hay picaparallas. Ahora no, quiero jugar, ahora me tiro al suelo a llorar. Bueno, estar con ellos ahí encima. y sobre todo vigilar mucho el tema de la salud, sobre todo con los más chiquitines. Ahí ya te digo, tenemos la, la manguera aquí al lado siempre, cada 20 minutos los paro, los riego, agua tenemos aquí en la nevera, traemos siempre packs para que tengan agua fría, porque con esta temperatura el agua, los grifos y demás, pues se calienta y ya te digo, traen las botellas aquí, se las llenamos y ahí seguimos, vamos. Bien, yo creo que los críos están contentos. Nosotros, por nuestra parte, hacemos todo lo posible, tratarlos con mucho, mucho cariño. Y bueno, yo creo que ha servido un buen campus.
2: Sí, ya podem fer una valoració positiva llavors d'aquest campus.
4: Yo creo que sí, los críos están contentos, nos demuestran su cariño. Aún así hay que, bueno, mantenerles un poquito a raya, ¿no? El tema del respeto, bueno, yo soy una persona mayor, los valores de mi época, pues quiero transmitirlos a ellos, deportividad, respeto, compañerismo, y bueno, que hay que levantar un poquito la voz, se levanta, siempre mirándoles a la cara, y que entiendan bien las cosas cuando se les explica.
2: I explica'm també, de fet això m'ho estaves comentant fa un moment, hi ha nens i nenes que estic veient que són ben petitons i d'altres que quasi que em treuen algun dit de lo alts que són. Per tant, de quina edat a quina edat més o menys teniu nens i nenes aquí?
4: De 5 anys a 14, em sembla, sí. Els més grans, 14 a 15.
2: Molt bé, i em deies que els dividiu en dos grups, oi? Amb els dos monitors,
4: sí,
2: que hi ha.
4: Sí, els petits fins a 7 anys, un grup, i el resto, pues, lo pasamos a otro lado, pues desde 8 ya están grandes, porque también, bueno, hay alguno pequeño que si tiene más nivel, pues claro, con los pequeños se aburriría, entonces pasa al grande que no desentonan ahí también, y se lo pasa mejor, ¿no?
2: Abans de fer la connexió us preguntava casal, campus, i em deien no, curs de tecnificació de futbol. Per tant, això és l'eix principal d'aquesta trobada amb tots aquests nens i nenes, és un curs de tecnificació. Explica'm si veieu millora des de l'inici que arriben dels seus pobles, perquè a més ara això ho comentarem amb ells i elles, però no tots són de Calafell, sinó que venen d'arreu. Veieu una progressió a final d'aquest curs de tecnificació en quant a la tècnica del futbol?
4: En verdad sí, porque bueno, no para de ser una tecnificación, ¿no? Entonces, el estar en contacto directamente con el balón todo el rato, pues quieras o no, se incide mucho, ¿no? Fallan, no pasa nada, repite, y esa es la, digamos, la misión que tenemos, ¿no? Si queremos que aprendan y avancen un poquito el tiempo que están aquí con nosotros, ¿no? Entonces sí que se ve cierta progresión. Había jugadores que, vamos, que se rompían los dedos de la uña, porque los pobres, y bueno, a base de insistir y de probar, a veces se frustran, ¿no? Porque, bueno, ven que no pasa nada, sigue. No, que sigas, no pasa nada, otra y otra y otra. Y bueno, sobre todo el tema de la coordinación, son críos muy pequeños que si luego quieren desarrollarse en este tipo de deporte, la coordinación es fundamental, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, bueno, al principio, como te comenté, siempre es un poco de pliometría, aros, vallas, ¿vale?
2: Feu moltes activitats de tecnificació, però digue'm, a veure, des de la teva perspectiva, quina és l'activitat estrella, quina és la que els nens et demanen, et reclamen, que volen jugar i que és la que no pot fallar mai?
4: Ho tenim clar, los partidos, sí, los partidos, sí, sí.
2: Molt bé, doncs si et sembla...
4: Nos gusta, pero, claro, es trabajo. Lo otro ya es como más diversión, ¿no? Lo que les gusta, ¿eh? Lo que ven por la tele, coger el balón, ir a puerta, chutar, correr, bueno...
2: Posar en pràctica tot el que aprenen amb vosaltres.
4: Sí, eso normalmente siempre es la segunda parte del dia a dia, sí.
2: Molt bé, doncs si et sembla anem a preguntar-los-hi als nens que volen parlar amb nosaltres. Molt bon dia, veniu aquí, poseu-vos en filera si voleu. Com esteu? Quin és el teu nom?
5: Mi nombre es Lucas y... Tengo 10 años y me he venido aquí especialmente para jugar al campus y aprender más.
2: Lucas, ¿ets de Calafell o vens d'un altre lloc?
5: Yo vengo de Sant Feliu de Llobregat.
2: Vens de Sant Feliu de Llobregat i vols venir aquí per, doncs, per aprendre més tecnificacions de futbol. Explica'm què és el que aprens aquí en aquest curs de tecnificació.
5: Pues a los espacios de pasarla y aprender más y jugar mejor. Y mi objetivo es, pues, jugar bien.
2: Molt bé, ja veig que tens pinta de jugador de futbol, com si acabéssim d'acabar el partit i m'estàs comentant una mica la jugada. Explica'm, jugues a futbol durant el curs en el teu poble, en la teva ciutat?
5: Al club no, però al col·le sempre fem partits, però ahir són molt fluixos.
2: Són fluixets, no res comparat amb el que feu aquí, veritat. Molt bé, doncs moltes gràcies, anem a continuar parlant amb més persones. Molt bon dia, com et dius?
6: Kiko.
2: Kiko, explica'm, és el teu primer any en aquest curs de tecnificació?
6: No.
2: No. Quants anys fa que estàs aquí?
6: Molt.
2: Molt bé, el Lucas ens deia que no és d'aquí, i tu, en el teu cas, vens de Calafell o vens d'un altre poble?
6: De Calafell.
2: Ets de Calafell. I com valores, què et sembla això de que cada, doncs, que a l'estiu vinguin molts més nens i nenes d'arreu de Catalunya i fins i tot d'arreu d'Espanya i que vulguin alguns fins i tot apuntar-se aquí al campus? Estàs fent nous amics?
6: Sí.
2: Sí? Molt bé, explica'm quina és la teva activitat estrella. Quina és la que més t'agrada de totes?
6: Partit.
2: Els partits. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Anem a continuar parlant amb més persones. Molt bon dia, com et dius?
7: Jo em dic Laia i tinc 11 anys.
2: Laia, d'on vens? Ets d'aquí, de Calafell?
7: No sóc de Calafell, però vinc a passar les vacances. Jo sóc de Lleida.
2: Ets de Lleida, molt bé, Laia. Doncs explica'm, si us plau, què és el que fas aquí en aquest curs de tecnificació, què és el que esteu aprenent a fer i quina és l'activitat estrella, la que més t'agrada de totes?
7: El que més m'agrada de tot que faig en aquest campus són els partits, perquè m'ho passo molt bé i practico les coses, les activitats que hem fet de tecnificació abans dels partits i pues m'agrada molt.
2: Ara a l'estiu estàs jugant a futbol, però durant el curs també jugues a futbol en algun club d'aquí a Lleida?
7: Sí, jugo en un club de Lleida que es diu AEM.
2: I com ha anat aquesta temporada? Com heu quedat? Com han anat els partits? En quina posició jugues? Explica'm una mica.
7: Bueno, jo jugo de delantera i vam quedar setenes a la Lliga, però empatades amb els 600 de punts.
2: Molt bé, llavors, valoració positiva de la temporada, oi?
7: Sí, vaig estar molt contenta.
2: I preparada per la temporada següent?
7: Sí.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Laia. Et deixo que vagis al camp a jugar i tenim aquí amb més persones. Molt bon dia, com et dius?
8: Em dic Biel.
2: Biel, explica'm una mica d'on vens, primer de tot.
8: Jo vinc de l'Hospitalet de Llobregat.
2: Molt bé, doncs veig també que no ets de Calafell i estàs venint aquí, en aquest curs de tecnificació, a aprendre a jugar a futbol. Sí, que estic seguríssim que ja saps jugar a futbol de sèrie, de casa. Què és el que esteu aprenent aquí? Explica'm una mica.
8: Una mica la tecnificació i com podem millorar, fer passes, com xutar millor i tot.
2: És el primer any que estàs en aquest curs de tecnificació?
8: Sí, és aquest el meu any.
2: I explica'm si estàs coneixent alguna persona, ja tens alguns amics nous d'aquí de Calafell o de qualsevol altre lloc de Catalunya però que estiguin aquí estiuejant a Calafell?
8: Bueno, havia conegut l'Aran i el Dani aquí al campus i tinc uns amics ahí a la nostra comunitat que som uns 5 o 6.
2: Molt bé. Llavors aquí a l'estiu, a Calafell, tu passes pipa, oi?
8: Sí.
2: Molt bé. Què és el que fas? A part d'aquí, anar al campus, quan surts del campus, quines activitats t'agrada fer? Te'n vas a la platja amb la família, a la piscina de la comunitat? Què és el que més t'agrada d'aquest estiu? Com estàs gaudint-lo?
8: Em vaig a la piscina una hora i després em vaig a menjar.
2: Molt bé. Passeu molta calor aquí al campus o què?
8: Sí, però almenys fem unes pauses d'hidratació i estem millor.
2: Molt bé, i ja m'han dit que engeguen aspersors o mangueres i per tant aquí us ho deveu passar pipa.
8: Sí, és molt guai.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquesta connexió i ens quedem amb l'última persona, Ferran, que com et dius, molt bon dia.
9: Jo em dic Aran, tinc 10 anys i jo sóc de Santpedor.
2: Molt bé, Aran, explica'm si és el teu primer any en aquest curs de tecnificació.
9: No, jo porto l'any passat també vaig vindre que m'ho porto passant molt bé. L'any passat feia moltes coses, vaig voler repetir, i aquest any també m'està agradant molt els partits, com controlem pilota, passes, les tecnificacions i això.
2: Has vingut una setmana, dues, o portes des de que va començar aquest curs de tecnificació? Quan vas arribar a Calafell?
9: Jo vaig vindre la segona setmana de futbol, també la setmana passada, i he vingut aquesta.
2: Molt bé. I explica'm per tu quina és l'activitat estrella, la que més t'agrada, amb la que més bé tu passes.
9: M'ho passo molt bé amb els partits, però també m'agraden molt fer ràpides i això.
2: Em comentaves abans de la connexió, Aran, que ja havies fet alguna entrevista i ja se t'està notant que parles la mar de suelto i la mar de bé. Explica'm, ja per acabar, doncs, si jugues a futbol, perquè em sona que no, que ho he sentit, que no jugues a futbol, sinó que jugues a bàsquet. Sí. Vaig equivocat?
9: No. Jo jugo a bàsquet a la Salle Manresa, ara m'he canviat d'equip i estic a l'Artés. Espero fer una bona temporada l'any que ve, la veritat.
2: Segur que sí. Doncs et deixem que vagis a jugar a futbol. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
9: Adeu.
2: Doncs com veus, Ferran, aquí s'està sota el sol. Ara ja m'han deixat sol aquí a l'ombreta, però els veig aquí tots al camp de futbol, com van controlant la pilota. Ja, bueno, es veu clar que s'ho passen pipa i que és una molt bona opció, doncs, per això, per augmentar la tecnificació amb aquest esport, doncs, tan practicat aquí, el futbol. Que vagi molt bé.
1: Gràcies, David. El David Burillo, avui des d'aquest curs de tecnificació de l'Escola de Futbol Base, ha estat l'última de les nostres connexions aquesta temporada 2026 de l'Obert per Vacances.
0: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Seguim en directe a l'Obert per Vacances, Calafell Ràdio, aquest magazín d'estiu, amb l'entrevista del dia. Avui ens acompanya aquí en els nostres estudis el David Cortés, un calafellem que, com a usuari de Rodalies i cansat de no rebre informació fiable sobre els retards i també les incidències de Renfe, ha desenvolupat una aplicació. Es diu Transporta'm. David, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, aquí estem. Acabarals.
0: Gràcies per venir aquí a la ràdio. Anem a parlar d'aquesta aplicació, Transporta'm. Explica'm una miqueta què et va impulsar, no? El motiu de la creació d'aquesta aplicació és així, no? Uh-huh. Usuari de Rodalies.
1: Correcte. Sí, em va impulsar perquè, bueno, aquí tenim una freqüència de mitja hora i, bueno, esperar el tren i veure si va puntual o va amb retard, doncs no és com el metro, que t'esperes uns pocs minuts i ja tens. Si aquí si et cancel·len un tren o va amb retard, doncs has d'esperar més de mitja hora, fins i tot una hora. Llavors, el que va impulsar és això, estava esperant les andanes i quan vas a treballar, doncs veure si vas puntual o no vas puntual. Jo també vivia a prop de l'estació de Segur i digo, bueno, abans de sortir de casa, doncs mirava si el tren havia sortit de Sant Vicenç. Llavors, quan sortia, era quan mirava allà. Va ser això el que em va impulsar a mi a fer aquesta aplicació, que inicialment era per mi.
0: Que dic jo que amb tanta tecnologia, amb tantes aplicacions, no hi havia cap aplicació que pogués reunir, que tingués, disposés d'aquesta informació que tu ara mateix reculls a Transporta'm?
1: Bueno, tens diferents aplicacions, però hi ha una que és de gestió de l'infraestructura, l'operador no té una aplicació gaire treballada en temps real, llavors jo vaig decidir, pues, unir tota la gestió i totes les dades a un mateix lloc i va ser quan va sortir aquesta aplicació.
0: Què dic jo? Que has de tenir les habilitats suficients per crear una aplicació? Suposo que et deus moure habitualment per aquest sector de la tecnologia, no?
1: Sí, em dedico professionalment a això i, bueno, vaig aprofitar, pues, quan el meu temps lliure o l'hora de tren, pues, aprofitava per poder treballar amb aquest projecte personal.
0: Des que la idea, doncs, sorgeix i comença a agafar forma, com va estar, com va ser el procés?
1: Això va iniciar el 2021, així, que, pues, quan anava a l'oficina, pues, vaig preparar jo la meva aplicació. No va ser fins al 24 o així que jo vaig estar ja a la plataforma d'usuaris de Rodalies, que va ser quan entre Dignitat a les Vies, la BTV i totes aquestes plataformes, pues, li vaig parlar del projecte i van dir, oye, per què no deixem que sigui una aplicació usuari per un usuari i que sigui per tots els usuaris, que segur que la faran servir igual.
0: És a dir, que t'has acompanyat també, per exemple, de la plataforma Dignitat a les Vies, no? Que són molt conscients, no?, d'aquesta problemàtica de les incidències de Rodalies.
1: Correcte. Entre la promoció del transport públic, que és una plataforma de Barcelona, i Dignitat a les Vies, que és de Tarragona, pues, entre ells, pues, van donar l'impuls per dir, oye, per què no fas l'aplicació de l'usuari? I això vaig dedicar una mica de temps i vaig publicar-la.
0: És a dir, que són 3 anys, més o menys, de procés de creació, de Transporta'm?
1: No, de desenvolupament va ser 3 mesos, 4 mesos. És veritat que sí que després de desenvolupar l'aplicació, pues, vaig, pues, anar tractant millor les dades o correcció d'errors. Bueno, va ser aquest procés, però realment l'aplicació no vaig trigar gaire. El que més vaig trigar és en solucionar els problemes i, més que solucionar els problemes, en deixar-la de que sigui una aplicació per mi perquè sigui pels usuaris.
0: I en quina data, més o menys, arriba a estar complerta ja per als usuaris, per, pues, poder descarregar-la?
1: El 2025, bueno, el desembre del 24 va sortir una primera versió web i l'aplicació es va publicar, pues, farà un any i mig, dos ara, a finals d'any.
0: Com ha estat la rebuda? Perquè tinc entès que molt bé, no?
1: La rebuda ha sigut brutal. Fa una setmana o així ho vaig mirar i hi havia 90 i pico mil descàrregues de l'aplicació i cada dia entre 30 i 40 mil persones entren a l'aplicació per fer-la servir i per veure el temps real.
0: Jo, com que visc assegut a Calafell i treballo a 6 minuts, poc usuari, he estat molts anys, també he patit les conseqüències de Rodalies. Me l'he descarregada aquest matí. Explica'ns una miqueta el que poden trobar els usuaris ja quan despleguen, doncs, aquesta aplicació.
1: Actualment el que poden trobar, pues, és l'estat del servei amb els diferents operadors, perquè no només és per Rodalies. És...
0: Això estic veient. Sí. Tenim Ferrocarrils de la Generalitat, tenim el metro de Barcelona i també el tramvia. Vull dir que és força complet per moure's no només aquí, sinó també per la ciutat de Barcelona.
1: Correcte. Tenim tots els operadors i tots els serveis ferroviaris i l'objectiu de l'aplicació és no quedar-nos aquí, sinó aconseguir integrar algun autobús que tingui temps real perquè no és complicat i seria molt útil perquè una persona, per exemple, que viu a Marromeu, que ha d'agafar l'autobús urbà, pues miri l'aplicació si va puntual o el lloc on està per sortir de casa i després també pugui aprofitar per mirar el tren de Rodalies i si va acabar a Barcelona o cap a altra ciutat de Catalunya que pugui veure els serveis d'aquella ciutat.
0: Aquest però, és l'objectiu. Aquí s'ha d'anar actualitzant la informació minut a minut.
1: Minut a minut, no. L'actualització s'actualitza cada 20-30 segons.
0: És imagina't.
1: Ràpida.
0: Clar, tot això ha de ser el moment, no? Clar, no sé si això és fàcil de poder tenir aquesta informació i l'aplicació actualitzada en tan poc temps.
1: És fàcil si tens uns serveis que ja t'ofereixen. Per exemple, a Rodalies sí que teníem un servei, però no estava ben tractada la informació, però sí que estava. Per exemple, aquí a Calafell tenim el mapa del bus urbà en temps real de la seva ubicació. Entre això i l'horari previst, també es podria fer alguna cosa així similar.
0: Mm-hmm. Ens deies, són 90.000 descàrregues ja. Sabem una miqueta el perfil de les persones? És complicat de saber.
1: És complicat de saber perquè no tenim una analítica molt per tractar els usuaris. Només volem saber quants usuaris fan servir l'aplicació per poder aixecar o baixar els servidors que tenim actius per poder donar resposta a aquests usuaris. No sabem quin tipus de perfil és el que hi ha a l'aplicació, però sí que podria dir que és un perfil d'una persona que treballa a Barcelona o que treballa a l'àrea metropolitana de Barcelona i que cada dia o pràcticament cada dia agafa el tren i es veu amb l'aventura d'agafar els Rodalies per anar a treballar.
0: Venim de mesos molt complicats i ara, malgrat que s'han fet millores, podríem dir, també continuen les incidències, això ho noteu també, a l'hora de, no sé si també es pot controlar una miqueta doncs l'activitat que té l'aplicació.
1: No controlem l'activitat que té l'aplicació, però sí que podem veure el volum d'usuaris que es connecta cada dia i és veritat que coincideix quan hi ha una incidència greu fa un pico dels usuaris que entren a l'aplicació per veure el temps real, perquè imagino que ja la gent ja està acostumat a aquest retard i pues, si veus que ja va amb retard, entres una vegada o mires i tanques. Però quan hi ha incidències és quan notem que hi ha un volum que els usuaris es queden més estona a l'aplicació per veure què passa amb aquestes incidències.
0: Sempre m'he preguntat que quan em descarrego i tinc moltes aplicacions en el mòbil, quin és el benefici dels creadors d'aquestes aplicacions quan tu per descarregar-la i per ser usuari d'aquella aplicació en principi, nosaltres no estem pagant res.
1: Correcte. Ara mateix l'aplicació no dona beneficis. És una aplicació que pago jo del meu compte i gràcies a un premi que vam rebre per 4D Digital hem pogut subvencionar l'aplicació durant uns mesos, però ara estic buscant solucions per poder donar el servei sense que jo l'hagi de pagar més a més, perquè cada vegada hi ha més usuaris i cada vegada creix el cost dels servidors. Llavors, no sé si en algun moment caldrà ficar anuncis o caldrà ficar alguna mena de retribució perquè puguem mantenir els servidors.
0: Primer preguntar-te per aquest reconeixement, 10.000 euros de premi, no?
1: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do, amb això també has pogut tenir doncs, una miqueta premiat, no?, aquest esforç.
1: Sí, amb aquest premi, el que vam fer és treure els impostos i treure tot això, ja vam poder dedicar a pues, ampliar els servidors i ara mateix estic treballant en una nova actualització que és un canvi brutal dintre de l'aplicació. I amb aquest premi l'objectiu era aquest, era aconseguir algun autobús d'algun municipi que vulgui intentar participar com a prova pilot per veure com podem treballar i entre això i també per mantenir els servidors que ja et dic, des que vam passar dels 10.000 usuaris, ara estem a 90.000 usuaris, el cost dels servidors s'ha multiplicat. Entre això, la manca de servidors que hi ha últimament i els preus tan elevats que s'han multiplicat per 7 o 8, els costos estan començant a ser una mica inviables.
0: No existeix algun tipus d'ajuda per part de l'administració per impulsar doncs, aquests joves creadors com tu i en un món tan digitalitzat com és el present?
1: Tampoc ens hem ficat a buscar. Sí que és veritat que des de les plataformes vam oferir l'aplicació de manera totalment gratuïta a la Generalitat, però bueno, al seu moment ells ja estaven desenvolupant una nova aplicació i pues, imagino que no els interessava tindre dues aplicacions iguals. Però bueno, esperem que entre els anuncis, si és que podem ficar, i alguns donatius que rebem, pues, podem treure l'aplicació endavant.
0: Donatius de quin tipus? És a dir, per part de qui?
1: D'algun usuari que em truca i em diu, oye, et faig un bizum per poder pagar els servidors i en comptes de pagar 400 euros de servidors, doncs pago 400, pago 5 euros menys.
0: Quin cost té el manteniment i l'actualització i la feina que li dediques tu a Transporta'm?
1: La feina no l'he cobrada. Això mai ho cobraré perquè...
0: Clar, perquè això potser d'hores... T'hi has estat un munt, no?
1: Un munt d'hores, el sacrifici, el dedicar temps a fer l'aplicació i no a la família, és un temps que jo no he comptat perquè ho faig perquè m'agrada. Perquè soc desenvolupador, m'agrada el transport públic i m'agrada facilitar les coses. En el seu moment era per mi, però ara, amb aquest volum de gent, pues, estic orgullós de del que he aconseguit. No busco remuneració per l'aplicació, el que sí que els costos mensuals pues, són... considerables i aquests és on necessitaria una mica d'ajuda perquè...
0: Quin no, tipus de... És a dir, quines quantitats estem...
1: Entre 400 i 500 euros al mes que estem pagant.
0: El que estic segur és que això, com a carta de presentació a l'hora de buscar feina en aquest entorn digital, això és una carta de presentació brutal, no?
1: Sí, sí. Això és...
0: La pregunta seria, t'ha obert portes a aquesta aplicació, en aquest sentit laboral?
1: Sí, m'ha obert portes. És veritat que les portes cobren a vegades... són... complicades d'acceptar, però sí que tens possibilitats de col·laboració amb altres empreses i espero que en algun moment l'aplicació pues, doni altre tipus de beneficis que no siguin només econòmics o personals, sinó que sigui un benefici social, que és el que jo buscava. No buscava, en realitat no buscava aconseguir una altra feina o aconseguir un altre tipus de remuneracions.
0: Ens deies que tens a punt una actualització de l'aplicació. Quin és el futur? Què esperes de Transporta'm? No només els pròxims mesos, sinó més enllà.
1: Pues els pròxims mesos l'actualització és aquesta, és buscar canviar el format de visualització perquè un usuari tingui més còmode l'accés, és a dir, es canviarà una mica tota la pantalla inicial, però el futur és que els serveis urbans d'autobús i els serveis interurbans d'autobús, que són els que encara ens falta per digitalitzar, estiguin a aplicacions, no només com la meva, perquè la meva aplicació fa servir un estàndard que fa servir Google Maps, Apple Maps, totes les aplicacions de mapes i d'aquest tipus de transport fan servir el mateix estàndard. Con la qual, una cosa que espero i que ja hem aconseguit amb el transport públic és que aquestes dates, amb el transport públic, amb el ferrocarril,

0: disponibilitat, no?, d'aquest transport.
1: Correcte.
0: És a dir, que és una aplicació, incidències o no, sempre és un bon recurs.
1: Sí, l'aplicació pues, et serveix per veure si el tren va en retard, farà aquesta parada, si acaba una estació que no és la que busques, pues, per veure realment l'estat del servei. Incidències, zero, no existirien mai al servei públic,
0: segur,
1: perquè és que és impossible, ni a les carreteres ni a cap lloc, sempre hi ha algun problema. Esperem que en un futur pues, l'aplicació s'utilitzi per això, per veure el temps real, encara que no sigui necessari que hi hagi una incidència per veure el temps real.
0: Per acabar l'entrevista, David, aquells que ara mateix estan coneixent per l'entrevista doncs, que existeix aquesta aplicació, què han de fer per tenir-la al mòbil? Explica-ho tu de la teva pròpia veu.
1: Pues han de buscar a les App Stores de Google o d'Apple o a la pròpia web Transporta'm i allà sortirà molt ràpidament. Només buscar Transporta'm i ja sortirà.
0: David Cortés, calafellenc i creador de Transporta'm, felicitats, enhorabona. Tant de bo arribessin més premis, eh? Sí. Que t'ajudessin una miqueta a finançar tot aquest esforç. Sí. Gràcies per venir a Calafell Ràdio a explicar-ho.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, molt bon dia.
2: Aquest estiu banyador, xancletes i obert per vacances.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: A Calafell Ràdio ja estem preparant la nova temporada 2026-2027, que començarà aquest mes de setembre i busquem nous col·laboradors i noves propostes de programes per la nostra graella. Si t'agrada la ràdio, si tens ganes de comunicar i de formar part del nostre projecte, ens agradarà escoltar-te. No cal que tinguis experiència, tot i que si coneixes el mitjà, molt millor. Envia'ns la teva proposta a calafellradio@calafell.cat. calafellradio@calafell.cat amb l'assumpte Col·laboració Ràdio. Les col·laboracions són de caràcter voluntari i no són remunerades. Uneix-te i sigues part de la graella de Calafell Ràdio per la pròxima temporada. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterimo. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Aquest estiu ens remullem junts.

0: I com diuen, tot el que té un inici també té un final. Última setmana d'aquest mes de juliol de l'Obert per Vacances, aquest magazín d'estiu de Calafell Ràdio. I també l'última setmana i última entrega d'aquestes històries de la música amb l'Ignasi Guilús i el Xavier Andreu, repassant les 500 millors cançons de la història de la música que vàrem iniciar des del Calafell Matí el passat mes de setembre del 2025 i que també hem allargat també en aquest magazín d'estiu aquest mes de juliol. Moment de rebre per última vegada aquesta temporada aquest Obert per Vacances, l'Ignasi Guilús i el Xavier Andreu. Molt bon dia, senyors.
1: Bon dia, Ferran. Bon dia també a tots els oients.
2: Bon dia a tothom.
0: Què tal? Com esteu? Última entrega, eh? Arribem al final.
2: Amb la mar de bé. Contents, diguéssim, allò, com els nens que van a l'últim dia a escola.
1: Classe, eh? Sí.
2: Clar, perquè avui acabem temporada i amb això rematarem aquella llista, eh? Recordeu, aquella llista de les 500 millors cançons de tots els temps, segons l'edició de l'any 2004 de la revista Rolling Stone.
1: Exactament, i avui arribem fins a l'inici de la llista, eh?
2: Correcte.
1: Allò que en anglès en diuen el top 10, eh?
2: Sí, senyor.
1: Les 10 millors cançons. I les escoltarem, aquestes 10 cançons, com sempre fem, en l'ordre inversa a la seva posició. Així, doncs, no ens entretinguem més i no estem per rotllos,
2: som,
1: eh?
2: Exacte, vinga, anem per
1: feina. Comencem per la posició número 10 i aquí tenim en Ray Charles amb What Will I Say?

0: No només What Would I Say, sinó tota l'obra de Ray Charles és considerada com precursora en la història de la música moderna, especialment en el camp de la música soul.
1: Igual que va fer en el tema que escoltem, la seva aportació va consistir en integrar característiques d'altres estils, com el gospel, el ritme blues, el jazz també, per donar lloc a allò que posteriorment es va anomenar àmpliament com a soul.
0: Correcte. I van ser aquestes contribucions a l'evolució de la música, juntament amb el seu particular estil interpretatiu, els que li van valdre quedar en el desè lloc de les 500. I ara anem per la novena.

0: per contribucions musicals, les de Nirvana, i en particular amb aquest tema que estem escoltant, Smells Like Teen Spirit.
1: Per una banda, l'estripada veu de Kurt Cobain, el cantant del grup i un dels més il·lustres i tristament cèlebre club dels 27.
0: Musicalment, els diversos riffs de guitarra que van apareixent al llarg de la peça, ja a l'inici amb la característica seqüència d'acords d'una certa durada i complexitat, també.
1: I, posteriorment, n'hi ha un de molt més simple i curt, de fet són només dues notes, que és el que dona entrada a la veu del cantant i que s'anirà repetint al llarg de tota la peça. Hey!

0: Hey Jude, a l'octava posició, és una de les peces més llargues del repertori de The Beatles i també la més llarga de les que es van publicar en format single.
1: Efectivament, Hey Jude té una durada de 7 minuts i 5 segons. I el que cal remarcar és que la cançó, pròpiament dita, acaba als 3 minuts i 7 segons, moment en què comença el famós tarolejat que es prolongarà fins al final del tema, és a dir, 4 minuts gairebé més tard.
0: En altres paraules, podríem dir que és més llarg el tarolejat que el tema principal, eh?
1: Sí, senyor, exactament.

0: Estem escoltant un dels majors èxits de Chuck Berry, Johnny B. Good, publicat l'any 1958 i que forma part d'aquells temes que sempre són anomenats com a precursors del rock and roll.
1: A la lletra d'aquesta cançó, en Chuck Berry hi explica la història d'un noiet de Louisiana que acaba sent una estrella de la música. Tot plegat, és evident que té moltes influències autobiogràfiques.
0: I tant que sí.

0: En el sisè lloc tenim els inventors del que es va anomenar rock californià, també conegut com a so surf, o surf, diríem potser aquí, de The Beach Boys, que amb un dels seus èxits més coneguts estem escoltant Good Vibrations.
1: No tan conegut, diríem més aviat que gens conegut, eh?
0: Sí.
1: Era l'estrany instrument que van utilitzar en la gravació d'aquest tema. Es tracta del theremin, un instrument que l'intèrpret fa sonar movent les mans per l'aire i acostant-les a dues antenes, però sense arribar a tocar-les, eh? Una antena correspon al volum i l'altra a la nota.
0: És un instrument molt curiós que és una contradicció en si mateix, ja que es toca sense tocar-lo.
1: I tant.

En la cinquena posició hi va quedar Aretha Franklin amb Respect, un tema que es va convertir en un clam enèrgic, exigint respecte, i és per això que va esdevenir un símbol pels moviments feministes i defensors dels drets civils, especialment de les minories negres.

0: Ocupant la quarta posició tenim a Marvin Gaye amb una composició més de les tantes de la discogràfica Motown que trobem entre les 500 millors.
1: En aquest tema titulat What's Going On, Marvin Gaye reflecteix les experiències del seu propi germà quan va tornar de la guerra del Vietnam.
0: La lletra parla de temes sensibles com la guerra, el racisme, la pobresa i la destrucció del medi ambient. Inicialment, la Motown no volia publicar-la per considerar-la excessivament políticament compromès.
1: Sí, però mira, ves per on. Davant la insistència del mateix Marvin Gaye, que es va negar a enregistrar cap altra cançó si aquesta no es publicava, es van veure obligats a fer-ho. I mira, va acabar sent la quarta de la llista.
0: Déu-n'hi-do.

Amb Imagine entrem a la zona de podi. Aquest és un dels himnes més coneguts de la història i que estigui en la tercera posició és un clar reconeixement a la influència musical del seu compositor, John Lennon, tant dins com ja fora de The Beatles.

0: Satisfaction, de The Rolling Stones. És la cançó que ocupa el segon calaix del podi.
1: Mm-hmm, exactament. Com a resultat de les votacions dels experts, la casualitat va provocar que la revista que publicava la llista, Rolling Stone, compartís nom amb el segon grup classificat i amb la primera cançó, aquella que els votants van considerar la millor cançó de la història.
0: Doncs sí, perquè estem parlant del títol de la cançó, que és Like a Rolling Stone.

0: Efectivament, ocupant el calaix més alt del podi, en primera posició, Like a Rolling Stone és considerada la cançó que va donar inici al trencament de Bob Dylan amb el folk acústic per utilitzar un so més elèctric que ha sigut considerat com clau degut a les posteriors influències en el folk rock.
1: El títol significa com un bala perduda i fa servir l'expressió en anglès Rolling Stone, que també apareix en força altres cançons.
0: I tant, clar.
1: La primera de totes, la de Muddy Waters, titulada precisament així, Rolling Stone. També en una altra que es titulava Papa Was a Rolling Stone, aquesta de The Temptations, i també en d'altres cançons.
0: Això pel que fa als títols de cançons.
1: Sí.
0: Sense deixar de banda el grup The Rolling Stones, que escoltàvem fa un moment, o la coneguda revista musical i cultural del mateix nom, que es publica des de l'any 1967 i que l'any 2004 va publicar la primera edició de la llista que ens ha servit de fil conductor al llarg de tota aquesta temporada.
1: Doncs una temporada que donarem per acabada amb el capítol d'avui. Tornarem, si volen, al mes de setembre amb més temes que ens serveixin d'excusa per explicar-vos més històries al voltant de la música.
0: Efectivament. Fins llavors, amics, cuideu-vos molt i que tingueu un molt bon estiu.
1: Bon estiu a tothom. Porteu-vos bé.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Malvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Arabas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dissabte, 1 d'agost.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: El Festival de Música del Baix Penedès arriba al mig segle. Ainhoa Arteta obrirà demà diumenge el programa dels 50 anys dels concerts de música de Segur de Calafell. I avui comença el Son Estiu 2026. En aquest cas, doncs, les nits musicals al Castell de la Santa Creu de Calafell els dissabtes del mes d'agost. En parlem d'aquí uns moments. Abans, altres notícies del dia. Són els titulars. El ball participatiu de salsa cubana tindrà lloc avui dissabte, 1 d'agost, a les 8 de la tarda, al Port de Segur de Calafell. El Port de Segur de Calafell acollirà l'esdeveniment mundial Nintendo Switch Tour, el 40è aniversari de Mario del 3 al 5 d'agost. Llorenç del Penedès ha presentat una festa major centrada en la cultura popular i el patrimoni festiu. Serà aquest mes d'agost. Cunit celebra una nova edició del concurs de Castells de Sorra, demà 2 d'agost. Els usuaris valoren positivament l'atenció a les urgències hospitalàries, però apunten a l'espera com a punt de millora. Recuperen la cripta oculta durant més de 100 anys sota l'església de Sant Agustí de Tarragona. Es museïtzarà el temple i es podrà visitar l'espai funerari. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: La Diputació de Tarragona referma el seu suport als consells esportius de la demarcació amb el lliurament de nous arcs d'arribada per a competicions i esdeveniments. La institució també compta amb una línia de subvencions perquè aquestes entitats impulsin accions de promoció de l'activitat física al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. I per altra banda, els consells esportius catalans ja poden demanar els ajuts per executar els programes d'esport escolar del govern.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Els festivals de música del Baix Penedès celebren enguany els 50 anys de vida. L'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell acollirà un any més aquest cicle de concerts ja tradicional. La soprano Arteta obrirà el cicle de concerts amb un recital d'òpera i sarsuela demà diumenge 2 d'agost a les 10 de la nit. El preu de l'entrada és de 26 euros anticipada i 28 euros a taquilla. Es poden comprar les entrades a entrades.calafell.cat. El següent concert serà el diumenge 9 d'agost, també a les 10 de la nit. Nike Gospel Quintet actuarà davant del públic unes cantants que s'han format a l'estil gospel cantant, doncs, el cor de veus de Sandrine Garcia. La selecció d'aquestes veus aflora personalitats carismàtiques presentant un conjunt femení de quatre veus acompanyada per un pianista que també ofereix algunes cançons a capella. El darrer dels concerts serà el que protagonitzi el Festival Chamber Orchestra of Europe. Estrelles de la música clàssica, romàntica, cinema i música popular el 16 d'agost també a les 10 de la nit. Recordem que el Son Estiu de Calafell també està en marxa. Es posa en marxa avui dissabte amb les nits al Castell de la Santa Creu. I és que el Son Estiu 2026 inclou els festivals de música del Baix Penedès, que enguany celebra el 50è aniversari, però també les nits al Castell els dissabtes d'agost a 11:15 de la nit, en el lloc emblemàtic com és el Castell de la Santa Creu al nucli del poble de Calafell. Avui dissabte, 1 d'agost, hi haurà Sebras Big Band, amb ska i reggae. El 8 d'agost, la companyia Neus Mar, íntimament llac, música i dansa. El 15 d'agost, Men in Swing, amb canta Sinatra. El 22 d'agost, la Harpo's Band, amb històries de jazz. Per tant, no us podeu perdre tots aquests esdeveniments que es duran a terme al municipi de Calafell, dins de la programació del Son Estiu 2026.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La Ciutadella Ibèrica de Calafell es converteix aquest cap de setmana en l'epicentre de la recreació històrica a Catalunya, amb el Festival Terra Ibèrica. Després d'encetar els primers actes, al juliol, el certamen afronta els seus dies centrals, avui dissabte i demà diumenge, amb una programació que combina rigor científic, patrimoni i oci familiar. L'esdeveniment d'enguany busca apropar d'una forma completament immersiva el dia a dia de la civilització que habitava el territori de fa més de 2.000 anys. Avui dissabte la jornada arrenca de forma pràctica a les 11, amb el taller familiar Construïm com els Ibars. L'entrada general té un cost de 5 euros i reduïda 3,5. Requereix reserva prèvia. Durant el dia, tallers de ciència i també diferents activitats, com la recreació històrica al Talà del Logos, una activitat gratuïta centrada en la divulgació que escenificarà diversos aspectes culturals d'aquesta civilització. Per la nit, doncs, també hi haurà activitat, com és habitual. Demà diumenge serà la cloenda amb l'Ibermut, el punt final del festival, unint la descoberta del patrimoni amb el paladar, a 11:45 amb una visita vermut. L'acte de cloenda oficial oferirà una visita guiada pel jaciment, convidat amb un vermut a la mateixa Ciutadella Ibèrica. Des de l'organització recorda que l'aforament per les activitats és limitat i que cal fer inscripcions. Podeu trucar al 977-69-46-83 o enviar un correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Segur de Calafell es mou a ritme de salsa cubana avui dissabte. El Port de Segur es converteix en una gran pista de ball a l'aire lliure, amb una activitat oberta a tota la ciutadania. Avui dissabte els amants dels ritmes llatins tenen una cita a partir de les 8 de la tarda, a la plaça del Port de Segur, amb ball participatiu de salsa cubana, una de les activitats destacades de la programació d'estiu al municipi. L'esdeveniment va a càrrec de l'Escola de Ball Mira Qué Rico, els instructors de la qual s'encarregaran de guiar els assistents, tant si ja tens experiència en la dansa caribenya com si vols fer els primers passos. Es tracta d'una proposta lúdica i participativa, pensada per viure una tarda d'estiu plena de música, moviment i convivència, vora del mar.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El municipi de Calafell es prepara per rebre un dels esdeveniments més esperats de l'any pel sector dels videojocs. Del 3 al 5 d'agost, les instal·lacions del Port de Segur seran la seu del Nintendo Switch Tour, el 40è aniversari de Mario, una cita imprescindible per a milers de fans de la franquícia japonesa. L'esdeveniment obrirà les portes cada tarda en horari d'estiu, a les 6, fins la mitjanit, aprofitant la fresca marítima de la Costa Daurada. Aquesta gira reuneix dues grans fites per la comunitat gamer: 40 anys de màgia, la celebració de 4 dècades d'història de Super Mario, la icona indiscutible de Nintendo, que ha acompanyat generacions de jugadors des dels anys 80. I Nintendo Switch 2, l'oportunitat de provar de primera mà les darreres novetats, títols i capacitats tecnològiques de la nova consola de la companyia. Del dilluns 3 al dimecres 5 d'agost, de 6 de la tarda i fins la mitjanit al Passeig Marítim Sant Joan de Déu, al Port de Segur de Calafell. Hi podràs gaudir d'activitats amb zones de joc interactives, tornejos en directe, fotocalls amb personatges emblemàtics i sorpreses històriques relacionades amb la trajectòria de Mario. A més, s'espera una gran afluència de públic local i turistes, consolidant el port com un espai de referència lúdic i cultural durant la temporada d'estiu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Llorenç del Penedès ja ho té tot a punt per la Festa Major. Tindrà lloc del 7 al 12 d'agost. Es prepara per dies plens de germanor, tradició i activitats per a tots els públics. Enguany, l'Ajuntament de Llorenç aposta fort per fer ric el patrimoni festiu, convertint els carrers i places en un punt de trobada per a tots els ciutadans i visitants. Hi haurà dia de castellera de primer nivell i sopar popular el dissabte 8 d'agost, és un dels plats forts de la celebració. A la plaça de la Vila, amb la Diada Castellera, l'exhibició comptarà amb les actuacions de colles capdavanteres, com els Nens del Vendrell, la Colla Jove Xiquets de Valls i la Colla Jove Xiquets de Tarragona. En acabar la diada, l'atenció es traslladarà al tradicional sopar popular, una cita de convivència que ja s'ha consolidat com un èxit absolut. Hi haurà, per tant, castells a aficionats, cindriada, teatre, on són i trets identitaris i molt característics de Llorenç del Penedès. Els castells d'aficionats locals, també doncs, la cindriada i diferents activitats que tindran lloc. Per exemple, la comparativa, que es vestirà de gala per acollir l'estrena de Plans, una comèdia àcida sobre l'art de complicar-se la vida, produïda per Hamlet Produccions i dirigida per Iago Alonso. Una programació per tothom. L'Ajuntament de Llorenç acabarà de desballar el programa en aquests dies. Concerts i balls, cercaviles de lluïment. També actes esportius i competitius, i també molt tradicionals. Espectacles infantils i familiars, ballada de sardanes i la tradicional cindriada popular. Des de l'Ajuntament de Llorenç es convida a tothom a gaudir de la Festa Major.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Un apunt comarcal, Cunit celebra una nova edició del concurs de castells de sorra demà diumenge, 2 d'agost. L'esdeveniment tindrà lloc d'11 del matí a 2:15 PM a l'espigó número 5 davant de la plaça de turisme. Per participar-hi, les inscripcions s'han de fer el mateix dia a 11:15 AM al lloc de l'activitat. Un cop valorades les construccions, un cop acabi l'activitat, al voltant de la 1:00 PM, es farà el lliurament de premis que comptarà amb la col·laboració de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: Seguim endavant a l'informatiu d'avui dissabte, ara amb les notícies d'àmbit general. La satisfacció amb l'atenció urgent hospitalària ha augmentat lleugerament segons els resultats del pla d'enquestes de percepció, experiència i satisfacció del CatSalut. En concret, la puntuació passa del 7,31 al 7,49, mentre que el percentatge d'usuaris que tornarien a utilitzar el servei si poguessin triar passa del 74,2 al 77,1. 6 dels 23 indicadors en analitzats assoleixen l'àrea d'excel·lència amb més del 90% de valoracions positives. Entre els aspectes més destacats hi ha el tracte personal dels professionals i la qualitat de la informació rebuda. Els marges de millora es concentren en aspectes relacionats amb l'espera, la comoditat de la sala d'espera i la informació sobre el temps previst d'atenció. El treball de camp s'ha basat en 4.240 enquestes a usuaris de l'atenció urgent hospitalària. La recollida d'informació es fa mitjançant qüestionari web amb invitació SMS. Pel que fa a l'atenció hospitalària amb internament d'aguts, el Departament de Salut destaca que es confirma la continuïtat dels bons resultats obtinguts l'any anterior, amb una valoració global elevada. 14 dels 19 indicadors analitzats es situen a l'àrea d'excel·lència amb més del 90% de respostes positives. Les valoracions més altes corresponen a aspectes vinculats a l'atenció rebuda durant l'ingrés, com l'ajuda per controlar el dolor, el tracte del personal d'infermeria i la sensació d'estar en bones mans. Tot i aquesta valoració, l'estudi identifica aspectes susceptibles de millora, com el temps de llista d'espera i el menjar de l'hospital, que obtenen puntuacions inferiors al 75% de respostes positives. L'indicador amb una millora més significativa respecte de l'estudi anterior correspon al fet que compartir habitació no ha comportat problemes, creix un 5,9%. De fet, doncs, es destaca en aquest cas l'anàlisi que s'ha fet de 4.376 respostes d'usuaris a l'atenció hospitalària amb internament, que van contestar el qüestionari enviat entre el 16 i el 19 de març d'aquest any 2026.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Una cripta ha estat oculta durant més de 100 anys sota l'església de Sant Agustí. situada al capdamunt de la Rambla Vella de Tarragona. Els arqueòlegs han obert dues cavitats al sòl del temple i han entrat dins de l'antic espai funerari. Els treballs no són fàcils perquè s'ha de treure tota la runa que el cobreix. Aquesta runa procedeix d'unes obres que es van fer l'any 1969 per canviar el paviment del temple i amb què van soterrar tota la cripta. Per entrar-hi s'ha de raptar uns metres per les dues cavitats que s'han obert. Al fons apareix un gran espai envoltat per diferents nínxols excavats a la paret. L'arcabisbat calcula que hi ha 21 nínxols amb restes humanes. Les persones que hi haurien enterrades serien jesuïtes o benefactors que van col·laborar amb les obres de construcció de l'església, que és de l'any 1576. Escoltem les declaracions del rector Ignasi Durany. Afirma que un dels objectius és la identificació i la sepultura digna de les restes romanes.
3: Els objectius també és acabar aquesta intervenció amb un estudi antropològic sobre aquestes restes humanes, no?, que també ens ajuden a esbrinar una mica a qui pertanyien, si són religiosos, si no ho són, de quina època, etc. I després, pues, quan ja tinguem un coneixement més acurat sobre tot el volum, llavors els buscarem un lloc per fer, no?, dins de la mateixa cripta, una sepultura que sigui digna.
0: D'altra banda, la responsable de la Secretaria Tècnica de Patrimoni de l'Arcabisbat de Tarragona, Roser Martín, detalla en què consistiran aquests treballs d'intervenció.
4: Els treballs que ara mateix s'iniciaran consistiran principalment en extreure tot aquest rebliment. Aquest rebliment s'extraurà sota control arqueològic. Estem tocant el subsòl i el subsòl és en un edifici catalogat és competència del Departament de Cultura, per tant, aquesta actuació es fa amb tots els permisos oportuns. Quan tinguem buit d'aquest espai, intentarem identificar les diferents fases constructives i, sobretot, el més important és que millorarem les condicions d'aquest espai ara mateix. En paral·lel a aquesta excavació, tal com ha dit mossèn, també es durà a terme una primera fase de l'estudi antropològic de les restes humanes que hi ha conservades a baix a la cripta.
0: Per últim, el president de l'Agrupació d'Associacions de la Setmana Santa, Francesc Seritjol, detalla la intenció de la museïtzació total de Sant Agustí per l'any 2028.
5: Coincidim amb el centenari de l'agrupació, que és el 1928, un de les actuacions o activitats que es volen portar a terme és ja obrir la museïtzació sencera de l'espai de Sant Agustí. No descartem fer-ho abans en pla pilot, també. Sabrem quan acabem la intervenció de la cripta. Tenim algunes converses pendents amb totes les empreses culturals aquí a Tarragona a nivell de patrimoni per poder fer visites tant al que és l'espai de Setmana Santa i, si el tema de la cripta ja estigués visitable, fer una petita adequació per museïtzar-ho i que es pogués visitar.
0: La finalitat d'aquests treballs és treure tota la runa i fer la cripta més accessible. Els nínxols van ser profanats i es van trencar els recobriments de les tombes, on posava la data de la mort i el nom dels difunts. Les obres han començat aquest dilluns i tenen una durada d'unes 3 setmanes. Han de treure la runa per descobrir íntegrament la cripta i millorar la conservació de l'espai. La intervenció arqueològica està promoguda per l'Església de Sant Agustí i té el suport de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona. Aquesta entitat té la seu al temple on es guarden alguns dels passos i misteris processionals. L'agrupació té previst per al 2028, amb motiu del centenari, museïtzar l'església i que la cripta es pugui visitar.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El sector turístic de la Costa Daurada preveu fregar el 90% d'ocupació mitjana al mes d'agost. Les previsions dels empresaris de la demarcació tarragonina confirmen una tendència optimisme a l'àrea metropolitana, també igual que el Garraf està passant, consolidant un estiu de ple turístic a tot el litoral català. Els establiments de municipis com, per exemple, Salou, Cambrils, Vilaseca, La Pineda preveuen assolir ocupacions d'entre el 90 i el 95% les setmanes centrals del mes d'agost. Pel que fa a càmpings i apartaments, mantenen una altíssima demanda consolidant el territori com un referent familiar. Les tarifes hoteleres s'han incrementat lleugerament respecte a l'any passat. El sector destaca que el comportament del viatger està molt condicionat per la immediatesa. Les decisions es prenen amb menys antelació que en temporades anteriors. Tots i els excel·lents nivells d'ocupació, els turistes miren més la butxaca a l'hora de consumir a la restauració i al comerç a causa de la inflació. Associacions com l'Associació Empresarial d'Hostaleria de Tarragona destaca que el turisme cultural, enogastronòmic i de negocis està ajudant a consolidar la temporada més llarga i menys concentrada únicament al mes d'agost. Pel que fa en concret al municipi de Calafell com a municipi clau de la Costa Daurada i nexe d'unió amb la zona del Penedès Marítim, les previsions per aquest agost de 2026 són també optimistes i s'espera que l'ocupació mitjana superi el 90% en la línia amb la resta de la comarca del Baix Penedès i el Garraf. Destaca el turisme familiar. Calafell es consolida com una de les grans destinacions familiars de la Costa Daurada gràcies al model de platges i restauració de proximitat. El municipi participa de forma activa en el conveni Corner de la Diputació de Tarragona amb una inversió conjunta de 426.000 euros destinada a accions de màrqueting i comunicació per atraure a visitants. Per acompanyar les altes ocupacions, el Patronat Municipal de Turisme de Calafell programa un calendari d'esdeveniments per atraure el turisme cultural i el d'oci. Per exemple, la cantada de veneres i el cant de taverna de la Costa Daurada tindrà lloc els dies 7 i 8 d'agost, convertint-se en un dels punts forts de dinamització nocturna a la platja. També hi haurà el Calafell Summer Shopping, un esdeveniment de dinamització comercial amb descomptes, animació, música en directe per potenciar el consum local en els eixos comercials de la platja.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio, per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Ha arribat el moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas.
2: Avui els esports a l'àmbit comarcal. La Diputació de Tarragona referma el seu suport als consells esportius de la demarcació amb el lliurament de nous arcs d'arribada per a competicions i esdeveniments. La institució també compta amb una línia de subvencions perquè aquestes entitats impulsin accions de promoció de l'activitat física al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. La Diputació de Tarragona aposta per la promoció de l'esport a través del seu suport als consells esportius de la demarcació. La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, acompanyada pel diputat delegat de Persones i Talent i responsable en l'àmbit d'esports de la Diputació, Vale Pino, ha reformat el compromís de la institució amb aquestes entitats durant un acte aquest passat dimecres al Palau de la Diputació, durant el qual se'ls ha lliurat els nous arcs d'arribada per a esdeveniments i competicions esportives. Aquests elements visibilitzen i refermen la relació de col·laboració entre els consells esportius i la Diputació, que també es materialitza i complementa amb una línia de subvencions per a la realització d'accions de promoció de l'esport. Així doncs, representants dels nou consells esportius del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès i de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, en representació del Priorat, van participar de l'acte de lliurament dels nous arcs d'arribada. Aquestes estructures inflables tenen com a funció de limitar els punts d'inici o final de competicions, identificar visualment l'esdeveniment i donar-li imatge institucional, a més de millorar la seguretat i l'organització d'aquests actes i facilitar el control de participants. Es podran utilitzar en esdeveniments esportius que tinguin lloc a la demarcació, com proves escolars, curses i caminades populars, activitats de promoció de la salut, esdeveniments multiesportius, proves de base federada, activitats inclusives i actes institucionals esportius. Amb aquests arcs pretenem reforçar l'enorme tasca que duen a terme els consells esportius en la promoció de l'activitat física saludable entre la població i visibilitzar la col·laboració i l'aliança que existeix entre la Diputació i els consells, va assegurar la presidenta de la Diputació durant l'acte. Llauradó també va destacar els valors associats a les activitats que organitzen i va afegir que són el pilar que permet que els infants i joves de la demarcació puguin practicar esport i activitat física, així com en integrar-ne els valors associats. Per la seva part, el diputat Vale Pino va explicar que aquests arcs serviran per delimitar sortides, identificar els esdeveniments i per millorar la seguretat i l'organització, com hem dit abans. Va reconèixer també la tasca dels consells esportius en benefici de la ciutadania, ja que contribueixen a fer una societat més saludable, cohesionada i feliç. Per últim, el president del Consell Esportiu del Tarragonès, Pere Valls, va agrair el suport de la Diputació de Tarragona, molt necessari i que permet als consells esportius desenvolupar la seva tasca de promoció de l'esport en edat escolar i també popular. El lliurament dels arcs d'arribada és una subvenció en espècie als consells esportius, que complementa els ajuts que aquestes entitats reben anualment per part de la Diputació de Tarragona per a la realització d'accions de promoció de l'activitat física al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. Aquestes subvencions compten amb una dotació total de 374.000 euros, que els consells esportius podran destinar a accions d'esport per a tothom, activitats en família i en el medi natural, per a persones amb diversitat funcional, multiesports, per a escolars i formació. També s'inclouran activitats i programes que realitzin en l'àmbit de la promoció de la salut i el benestar comunitaris.
1: Calafell Ràdio. Els esports.
2: I també aquest passat dimecres, el Departament d'Esports va obrir la convocatòria de subvencions per al desenvolupament dels programes d'esport escolar de la Generalitat de Catalunya, que està dotada amb 14 milions d'euros. La principal novetat és que la convocatòria incorpora els dos cursos, és a dir, 2025-2026 i 2026-2027, amb la voluntat d'agilitzar els pagaments, així com per millorar la gestió administrativa i l'execució pressupostària. A més, s'obre abans de l'inici del curs amb l'objectiu que els consells esportius puguin planificar amb més anticipació la temporada, programar les activitats amb seguretat i garantir una millor organització dels recursos des del primer dia. La finalitat de la subvenció és fomentar les polítiques en l'àmbit de l'esport escolar destinades a millorar l'índex de pràctica d'activitat físico-esportiva dels infants i adolescents i apropar-lo a les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut per promoure la millora quantitativa i qualitativa de l'oferta d'activitats físico-esportives regulars i en valors, i millorar també l'accessibilitat dels col·lectius vulnerables. Les aportacions corresponen a accions que s'emmarquen en els programes següents dels cursos 2025, 2026 i 2026-2027. Un d'ells és el suport a la gestió dels consells esportius, el suport al desenvolupament del Pla Català de l'Esport a l'Escola i també el suport al desenvolupament dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, va afirmar que l'esport escolar és sinònim de cohesió social i formació integral dels més petits, que d'aquesta manera creixen com a esportistes, però també com a persones. Volem, diu, que els més joves puguin practicar el màxim d'esports possibles i que tothom hi tingui accés. Per aquest motiu, apostem per polítiques inclusives i per aconseguir que l'esport i l'activitat física siguin eines d'integració social.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: Hem arribat al final de l'informatiu del dia. Avui és dissabte 1 d'agost. Als esports, la Roser Ribas i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Com sempre, tornarem a properes edicions dels serveis informatius d'aquesta casa, Calafell Ràdio. Gràcies per la seva atenció. Ja saben que ens poden seguir les notícies també actualitzades amb tot el que passa a través de les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram. Gràcies i molt bon dissabte, molt bon cap de setmana.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio.
1: Sent Calafell allà on siguis.
2: Calafell Ràdio, FM.
3: It's summertime.
1: Calafell Ràdio, són les dues. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vin a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterimo. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterimo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterimo, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Atenció, instal·lador! A Electroprix valorem la teva feina. Per això, durant aquest mes, volem ajudar-te a impulsar els teus projectes amb una oferta exclusiva per professionals del sector. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch combinables, et regalem el 7è.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure en un entorn immillorable.

de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Hola, com anem? Nosaltres molt contents de saludar-vos. Ara comença una nova edició de la primera llista, una llista que la setmana passada vam deixar a les mans dels Catarres amb el seu tema Diumenge sense drama. Veurem si mantindran aquesta primera posició de la llista o no. Una llista que avui tindrà dues noves incorporacions i també algunes novetats a la categoria dels aspirants. Avui la veritat és que ens ve molt de gust presentar-te en aquesta categoria el debut de Stella Lefty, aquí a la primera llista. També el debut de Piti Pana. També soltarem nova cançó de Somber o de Katsai. Doncs vinga, comencem el repàs i ho fem amb una de les novetats que aquesta setmana incorporem a la llista. Des de la número 40 avui entren Sopa de Cabra amb aquest remix del tema El Far del Sud, a càrrec ni més ni menys que de Jordi Roca, dels germans Roca, amb el seu alter ego Jordi Stone. Comencem!
1: Número 40. Aquesta cançó avui entra a la primera llista. No va trobar.

els hem situat des de la 38. Aquesta seria El teu amor, la coneixes de sobres, 21 setmanes i en baixa dues. També baixa dues va Maduixa des de la 37. La millor gent del planeta continua tenint presència després de 18 setmanes.

Bruno Mars els tenim situat des de la número 36. Hem escoltat aquesta que es deia On My Soul, la seva nova cançó, que puja a la llista, en puja 3, després de la seva entrada doncs la setmana passada. La 35, baixada per Buos, al costat de Leire Martínez, amb una de les dues cançons que la banda de Calafell té a la llista. Aquesta es diu No hi ha pla B.

amb aquesta cançó del 2002, amb aquest remix de David Guetta del Just the Way You Are, setmana número 10 a la primera llista i en baixa 4. De seguida ens n'anirem a la posició 32 per descobrir qui s'hi amaga aquí. Abans ens anem a la categoria dels aspirants, perquè la setmana passada et vam presentar Michiko. Què és Michiko? Doncs és la col·laboració de DJ Goja amb Jason Derulo i també Melody.

0: que tens, Tíria. Setmana número 3 per la reina del pop. I atenció, ens quedem a la posició 30 i tenim la segona entrada per una cançó que està sent tot un èxit aquest estiu del 2026. Parlem de La Graciosa, la cançó de Quevedo, al costat d'Elvis Crespo, que tan sols una setmana a la categoria dels aspirants n'ha tingut prou i ja entra des d'aquesta molt bona posició número 30.
1: Aquesta cançó avui entra

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Descobreix les cançons més importants de la setmana a la primera llista.
2: M'acabo d'aixecar, no sé quina hora és. Entra l'aire per la finestra.
3: Número 28.

0: tothom està.
1: Dani Six is Kid, des de la 28, pujada de 4 llocs per aquest èxit estiuenc que es deia Que s'aturi el temps. Evidentment el tenim ben aturat amb aquesta cançó. De seguida continuem el repàs, abans ens anem a la categoria dels aspirants per escoltar la nova cançó de Somber. Després de sonar a la primera llista amb Back to Friends o, per exemple, també 12 to 12, arriba ara My Body's Not Ready. És el seu nou senzill que ja està començant a despuntar les llistes de tot el món i nosaltres doncs, ja la tenim aquí ben caçada preparada per entrar a la llista. Qui sap, de moment, és aspirant.

Setmana número 20 per Tuturu, una cançó que coneixes de sobres de Sidia Grant, que ja va ser líder de la primera llista i que encara continua tenint presència a la primera llista. La 25, pujada de 5 llocs. Molt bona pujada per Anna Mena al costat de Lola Índigo amb aquesta cançó tan i tan estiuenca que es diu Patitoa.

0: que ha fet d'un tema original de Faithless, era el New Religion. I atenció, perquè a la posició 23 aquesta setmana hi tenim la pujada més important de la setmana. Normalment està sempre a la segona hora, però aquesta setmana doncs està a la primera. Parlem del debut d'Another. A la primera llista va entrar fa tot just una setmana des de la 31 i en 7 dies en suma 8 de cop aquesta cançó que ens encanta. Es diu Talk to You.
1: La cançó que més puja.

0: Doncs Miqui Núñez, avui el tenim des de la 21. Aquesta s'anomenava un altre cop. És la setmana número 13 pel Miqui a la primera llista i en perd un parell. Doncs vinga, de seguida obrim la segona hora de la primera llista. Abans toca viatjar en el temps, toca recordar una cançó que en una setmana com la que ens trobem havia estat número 1 de la primera llista. Avui ens anem fins al 2023, doncs anem gaire enrere, per recuperar La platja. Així sonava la col·laboració dels Tiets amb Stay Home Us, un gran número 1 que avui torna a sonar aquí a la primera llista.
1: El teteo.
2: Ha arribat el moment de viatjar en el temps. Aquesta cançó va ser número 1 de...

0: tu.
1: Doncs amb Flash i Ice Cream hem començat aquesta segona hora de la llista. Imagina, n'ha sumat dues amb la seva cinquena setmana, i amb aquesta cançó obrim el compte enrere per descobrir si els Catarres continuen sent líders de la primera llista o no. També hem de presentar cançons a la categoria dels aspirants. A la primera hora hem estrenat la nova de Somber i en aquesta la comencem amb Catsai, una banda que vam conèixer amb Gabriela i que ara ens presenten una nova cançó que es diu Animal. Una cançó que apunta maneres, eh? Apunta maneres perquè ja està sent tot un èxit viral. Animal, la nova de Catsai, nou aspirant a la primera llista.

setmana número 20 per Alex Warren. El vam conèixer amb aquell ordinari que es diu Fever Dream des de la 18. A la 17, molt bona pujada per l'Alfred García. Ja està a la 17 pujant-ne 6 de cop aquesta setmana, 6 de cop en la seva sisena setmana amb aquesta cançó increïble que es diu Vine a buscar.

Dràcula va perdent pistonada, en perd una. És ara mateix la cançó més veterana de la primera llista, perquè aquesta setmana ja sabeu que el rei ha marxat amb el Where is my husband, i per tant Dràcula es converteix en la més veterana de la llista. 32 setmanes, en perd una. A la 14, pujada molt bona per Moving to the Sun, la nova cançó de Hugel amb Ultra Naté, que en 3 setmanes ja està a la 14. I'm moving to the sun. Número 1.

Taylor Swift continua pujant posicions a la primera llista. Ja està a la 13, I Knew It, I Knew You, des de la banda sonora de Toy Story 5. De seguida continuem el repàs. Abans ens anem a la categoria dels aspirants per escoltar un altre debut, els de Pitipana, una banda de Barcelona que acaben de presentar Postres o Cafè, el seu primer EP, on hi tenim aquesta cançó, que és la que tanca el disc. Es diu Negrita. Atenció, aquesta cançó que ens dona molt bons rotllo, ens recorda una mica els inicis dels Stay Homes. Negrita, el debut a la primera llista de Pitipana. Pitipana.

Five, que abandona el top 10 de la primera llista, en cau 6, passa de la 5 a la 11 amb aquest Baby Doll. Per tant, tindrem una nova entrada que descobrirem tot seguit a la 10. Abans tornem a la categoria dels aspirants perquè toca presentar una altra de les novetats de la setmana i parlem de Boston. Què és Boston? Doncs és el primer gran èxit d'Stella Lefty, aquesta cantant joveníssima dels Estats Units, que ho està

Entre les 10 primeres posicions, segurament t'estimo, doncs segurament pugen 3 posicions. Els tenim a la 10 amb aquesta bona entrada, amb aquesta cançó. A la 9, baixada de 3 llocs, també per Inigualable. És l'última que hem conegut de Max Navarro. Número 9.

Doncs aquí teníem la música d'Olivia Rodrigo. Si tu vas des de la número 8, mantenim posició amb Stupid Song. I també manté posició des de la 7, Temper City. Self-Aware, 9 setmanes a la primera llista. I

setmana més amunt, el ventilador, la cançó de banda Neon Bus i Mon DJ ja està situada des de la número 6. En puja 4. També puja 4 posicions aquesta cançó de Joan Dausà, Mama Duixa, una altra de les cançons d'aquest estiu. Papi, posa-la al disc. Amb 7 setmanes ja està a la número 5.

en la primera posició de la llista, diumenge sense drama, de la 1 a la 4. Per tant, qui serà el nou líder? El descobrirem d'aquí un moment. La que no ho serà, serà aquesta, que ja va ser líder

Els Tiets es queden a les portes del lideratge de la primera llista. Era això, Pujadugues, de la 4 a la 2. I, per tant, encara aquesta setmana no serà la definitiva. La definitiva serà per aquest artista que aquest divendres ha publicat Pètal, el seu nou treball d'estudi. Ariana Grande es fa amb el lideratge de la primera llista just en la setmana que publica el seu esperat nou treball d'estudi. Head That I Made You Love Me és el nou número 1 per tota aquesta setmana. Ens retrobem d'aquí una setmana a la primera llista amb molts més èxits. Que vagi bé, bona setmana.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dissabte, 1 d'agost.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: El Festival de Música del Baix Penedès arriba al mig segle. Ainhoa Arteta obrirà demà diumenge el programa dels 50 anys dels concerts de música de Segur de Calafell. I avui comença el Son Estiu 2026, en aquest cas, doncs, les nits musicals al Castell de la Santa Creu de Calafell els dissabtes del mes d'agost. En parlem d'aquí uns moments. Abans, altres notícies del dia. Són els titulars. El ball participatiu de salsa cubana tindrà lloc avui dissabte, 1 d'agost, a les 8 de la tarda, al Port de Segur de Calafell. El Port de Segur de Calafell acollirà l'esdeveniment mundial Nintendo Switch Tour, el 40è aniversari de Mario del 3 al 5 d'agost. Llorenç del Penedès ha presentat una festa major centrada en la cultura popular i el patrimoni festiu. Serà aquest mes d'agost. Cunit celebra una nova edició del concurs de Castells de Sorra demà 2 d'agost. Els usuaris valoren positivament l'atenció a les urgències hospitalàries, però apunten a l'espera com a punt de millora. Recuperen la cripta oculta durant més de 100 anys sota l'església de Sant Agustí de Tarragona. Es museïtzarà el temple i es podrà visitar l'espai funerari. El titular esportiu amb la Roser Ribas.
2: La Diputació de Tarragona referma el seu suport als consells esportius de la demarcació amb el lliurament de nous arcs d'arribada per a competicions i esdeveniments. La institució també compta amb una línia de subvencions perquè aquestes entitats impulsin accions de promoció de l'activitat física al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. I per altra banda, els consells esportius catalans ja poden demanar els ajuts per executar els programes d'esport escolar del govern.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Els festivals de música del Baix Penedès celebren enguany els 50 anys de vida. L'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell acollirà un any més aquest cicle de concerts ja tradicional. La soprano Arteta obrirà el cicle de concerts amb un recital d'òpera i sarsuela demà diumenge 2 d'agost a les 10 de la nit. El preu de l'entrada és de 26 euros anticipada i 28 euros a taquilla. Es poden comprar les entrades a entrades.calafell.cat. El següent concert serà el diumenge 9 d'agost, també a les 10 de la nit. Nike Gospel Quintet actuarà davant del públic unes cantants que s'han format a l'estil gospel, cantant, doncs, el cor de veus de Sandrine Garcia. La selecció d'aquestes veus aflora personalitats carismàtiques presentant un conjunt femení de quatre veus, acompanyada per un pianista que també ofereix algunes cançons a capella. El darrer dels concerts serà el que protagonitzi el Festival Chamber Orchestra of Europe. Estrelles de la música clàssica, romàntica, cinema i música popular, el 16 d'agost també a les 10 de la nit. Recordem que el Son Estiu de Calafell també està en marxa. Es posa en marxa avui dissabte amb les nits al Castell de la Santa Creu. I és que el Son Estiu 2026 inclou els festivals de música del Baix Penedès, que enguany celebra el 50è aniversari, però també les nits al Castell els dissabtes d'agost a 2:15 de la nit, en el lloc emblemàtic com és el Castell de la Santa Creu al nucli del poble de Calafell. Avui dissabte, 1 d'agost, hi haurà Sebras Big Band, amb Ska i Rigi. El 8 d'agost, la companyia Neus Mar, Íntimament Llac, Música i Dansa. El 15 d'agost, Men in Swing, amb Canta Sinatra. El 22 d'agost, la Harpos Band, amb Històries de Jazz. Per tant, no us podeu perdre tots aquests esdeveniments que es duran a terme al municipi de Calafell, dins de la programació del Son Estiu 2026.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: La Ciutadella Ibèrica de Calafell es converteix aquest cap de setmana en l'epicentre de la recreació històrica a Catalunya amb el Festival Terra Ibèrica. Després d'encetar els primers actes, al juliol, el certamen afronta els seus dies centrals, avui dissabte i demà diumenge, amb una programació que combina rigor científic, patrimoni i oci familiar. L'esdeveniment d'enguany busca apropar d'una forma completament immersiva el dia a dia de la civilització que habitava el territori de fa més de 2.000 anys. Avui dissabte la jornada arrenca de forma pràctica a les 11 amb el taller familiar Construïm com els Íbars. L'entrada general té un cost de 5 euros i reduïda 3,5. Requereix reserva prèvia. Durant el dia, tallers de ciència i també diferents activitats, com la recreació històrica al Talà del Logos, una activitat gratuïta centrada en la divulgació que escenificarà diversos aspectes culturals d'aquesta civilització. Per la nit, doncs, també hi haurà activitat, com és habitual. Demà diumenge serà la cloenda amb l'Ibermut, el punt final del festival, unint la descoberta del patrimoni amb el paladar, a 11:45 amb una visita a Vermut. L'acte de cloenda oficial oferirà una visita guiada pel jaciment, convidant amb un vermut a la mateixa Ciutadella Ibèrica. Des de l'organització recorda que l'aforament per les activitats és limitat i que cal fer inscripcions. Podeu trucar al 977-69-46-83 o enviar un correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Segur de Calafell es mou a ritme de salsa cubana avui dissabte. El Port de Segur es converteix en una gran pista de ball a l'aire lliure, amb una activitat oberta a tota la ciutadania. Avui dissabte els amants dels ritmes llatins tenen una cita a partir de les 8 de la tarda, a la plaça del Port de Segur, amb ball participatiu de salsa cubana, una de les activitats destacades de la programació d'estiu al municipi. L'esdeveniment va a càrrec de l'Escola de Ball Mira Qué Rico, els instructors de la qual s'encarregaran de guiar els assistents, tant si ja tens experiència en la dansa caribenya com si vols fer els primers passos. Es tracta d'una proposta lúdica i participativa, pensada per viure una tarda d'estiu plena de música, moviment i convivència, vora del mar.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: El municipi de Calafell es prepara per rebre un dels esdeveniments més esperats de l'any pel sector dels videojocs. Del 3 al 5 d'agost, les instal·lacions del Port de Segur seran la seu del Nintendo Switch Tour, el 40è aniversari de Mario, una cita imprescindible per a milers de fans de la franquícia japonesa. L'esdeveniment obrirà les portes cada tarda en horari d'estiu, ara 6, fins la mitjanit, aprofitant la fresca marítima de la Costa Daurada. Aquesta gira reuneix dues grans fites per la comunitat gamer: 40 anys de màgia, la celebració de 4 dècades d'història de Super Mario, la icona indiscutible de Nintendo, que ha acompanyat generacions de jugadors des dels anys 80. I Nintendo Switch 2, l'oportunitat de provar de primera mà les darreres novetats, títols i capacitats tecnològiques de la nova consola de la companyia. Del dilluns 3 al dimecres 5 d'agost, de 6 de la tarda i fins la mitjanit al Passeig Marítim Sant Joan de Déu, al Port de Segur de Calafell. Hi podràs gaudir d'activitats amb zones de joc interactives, tornejos en directe, fotocalls amb personatges emblemàtics i sorpreses històriques relacionades amb la trajectòria de Mario. A més, s'espera una gran afluència de públic, local i turistes, consolidant el port com un espai de referència lúdic i cultural durant la temporada d'estiu.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Llorenç del Penedès ja ho té tot a punt per la Festa Major. Tindrà lloc del 7 al 12 d'agost. Es prepara per dies plens de germanor, tradició i activitats per a tots els públics. Enguany, l'Ajuntament de Llorenç aposta fort per fer ric el patrimoni festiu, convertint els carrers i places en un punt de trobada per a tots els ciutadans i visitants. Hi haurà diada castellera de primer nivell i sopar popular el dissabte 8 d'agost, és un dels plats forts de la celebració. A la plaça de la Vila, amb la Diada Castellera, l'exhibició comptarà amb les actuacions de colles capdavanteres, com els Nens del Vendrell, la Colla Jove Xiquets de Valls i la Colla Jove Xiquets de Tarragona. En acabar la diada, l'atenció es traslladarà al tradicional sopar popular, una cita de convivència que ja s'ha consolidat com un èxit absolut. Hi haurà, per tant, castells a aficionats, cindriada, teatre, on són trets identitaris i molt característics de Llorenç del Penedès. Els castells d'aficionats locals, també doncs, la cindriada i diferents activitats que tindran lloc, per exemple, la comparativa, que es vestirà de gala per acollir l'estrena de Plans, una comèdia àcida sobre l'art de complicar-se la vida, produïda per Hamlet Produccions i dirigida per Iago Alonso. Una programació per tothom. L'Ajuntament de Llorenç acabarà de desballar el programa en aquests dies. Concerts i balls, cercaviles de lluïment, també actes esportius i competitius, i també molt tradicionals, espectacles infantils i familiars, ballada de sardanes i la tradicional cindriada popular. Des de l'Ajuntament de Llorenç es convida a tothom a gaudir de la Festa Major.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: Un apunt comarcal, Cunit celebra una nova edició del concurs de castells de sorra demà diumenge, 2 d'agost. L'esdeveniment tindrà lloc d'11 del matí a 2:15 del migdia a l'espigó número 5 davant de la plaça de turisme. Per participar-hi, les inscripcions s'han de fer el mateix dia a 11:15 del matí al lloc de l'activitat. Un cop valorades les construccions, un cop acabi l'activitat, al voltant de la 1 del migdia, es farà el lliurament de premis que comptarà amb la col·laboració de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: Seguim endavant a l'informatiu d'avui dissabte, ara amb les notícies d'àmbit general. La satisfacció amb l'atenció urgent hospitalària ha augmentat lleugerament segons els resultats del pla d'enquestes de percepció, experiència i satisfacció del CatSalut. En concret, la puntuació passa del 7,31 al 7,49, mentre que el percentatge d'usuaris que tornarien a utilitzar el servei si poguessin triar passa del 74,2 al 77,1. 6 dels 23 indicadors en analitzats assoleixen l'àrea d'excel·lència amb més del 90% de valoracions positives. Entre els aspectes més destacats hi ha el tracte personal dels professionals i la qualitat de la informació rebuda. Els marges de millora es concentren en aspectes relacionats amb l'espera, la comoditat de la sala d'espera i la informació sobre el temps previst d'atenció. El treball de camp s'ha basat en 4.240 enquestes a usuaris de l'atenció urgent hospitalària. La recollida d'informació es fa mitjançant qüestionari web amb invitació SMS. Pel que fa a l'atenció hospitalària amb internament d'aguts, el Departament de Salut destaca que es confirma la continuïtat dels bons resultats obtinguts l'any anterior, amb una valoració global elevada. 14 dels 19 indicadors analitzats es situen a l'àrea d'excel·lència amb més del 90% de respostes positives. Les valoracions més altes corresponen a aspectes vinculats a l'atenció rebuda durant l'ingrés, com l'ajuda per controlar el dolor, el tracte del personal d'infermeria i la sensació d'estar en bones mans. Tot i aquesta valoració, l'estudi identifica aspectes susceptibles de millora, com el temps de llista d'espera i el menjar de l'hospital, que obtenen puntuacions inferiors al 75% de respostes positives. L'indicador amb una millora més significativa respecte de l'estudi anterior correspon al fet que compartir habitació no ha comportat problemes, creix un 5,9%. De fet, doncs, es destaca en aquest cas l'anàlisi que s'ha fet de 4.376 respostes d'usuaris a l'atenció hospitalària amb internament, que van contestar el qüestionari enviat entre el 16 i el 19 de març d'aquest any 2026.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Una cripta ha estat oculta durant més de 100 anys sota l'església de Sant Agustí. situada al capdamunt de la Rambla Vella de Tarragona. Els arqueòlegs han obert dues cavitats al sòl del temple i han entrat dins de l'antic espai funerari. Els treballs no són fàcils perquè s'ha de treure tota la runa que el cobreix. Aquesta runa procedeix d'unes obres que es van fer l'any 1969 per canviar el paviment del temple i amb què van soterrar tota la cripta. Per entrar-hi s'ha de raptar uns metres per les dues cavitats que s'han obert. Al fons apareix un gran espai envoltat per diferents nínxols excavats a la paret. L'arcabisbat calcula que hi ha 21 nínxols amb restes humanes. Les persones que hi haurien enterrades serien jesuïtes o benefactors que van col·laborar amb les obres de construcció de l'església, que és de l'any 1576. Escoltem les declaracions del rector Ignasi Durany. Afirma que un dels objectius és la identificació i la sepultura digna de les restes romanes.
3: Els objectius també és acabar aquesta intervenció amb un estudi antropològic sobre aquestes restes humanes, no? Que també ens ajuden a esbrinar una mica a qui pertanyien, si són religiosos, si no ho són, de quina època, etc. I després, pues, quan ja tinguem un coneixement més acurat sobre tot el volum, llavors els buscarem un lloc per fer, no? Dins de la mateixa cripta, una sepultura que sigui digna.
0: D'altra banda, la responsable de la Secretaria Tècnica de Patrimoni de l'Arcabisbat de Tarragona, Roser Martín, detalla en què consistiran aquests treballs d'intervenció.
4: Els treballs que ara mateix s'iniciaran consistiran principalment en extreure tot aquest rebliment. Aquest rebliment s'extraurà sota control arqueològic. Estem tocant el subsòl i el subsòl és en un edifici catalogat és competència del Departament de Cultura, per tant, aquesta actuació es fa amb tots els permisos oportuns. Quan tinguem buit aquest espai, intentarem identificar les diferents fases constructives i, sobretot, el més important és que millorarem les condicions d'aquest espai ara mateix. En paral·lel a aquesta excavació, tal com ha dit mossèn, també es durà a terme una primera fase de l'estudi antropològic de les restes humanes que hi ha conservades a baix a la cripta.
0: Per últim, el president de l'Agrupació d'Associacions de la Setmana Santa, Francesc Arizjol, detalla la intenció de la museïtzació total de Sant Agustí per l'any 2028.
5: Coincidim amb el centenari de l'agrupació, que és el 1928, un de les actuacions o activitats que es volen portar a terme és ja obrir la museïtzació sencera de l'espai de Sant Agustí. No descartem fer-ho abans en pla pilot, també. Ja sabrem quan acabem la intervenció de la cripta. Tenim algunes converses pendents amb totes les empreses culturals aquí a Tarragona a nivell de patrimoni per poder fer visites tant al que és l'espai de Setmana Santa i, si el tema de la cripta ja estigués visitable, fer una petita adequació per museïtzar-ho i que es pogués visitar.
0: La finalitat d'aquests treballs és treure tota la runa i fer la cripta més accessible. Els nínxols van ser profanats i es van trencar els recobriments de les tombes, on posava la data de la mort i el nom dels difunts. Les obres han començat aquest dilluns i tenen una durada d'unes 3 setmanes. Han de treure la runa per descobrir íntegrament la cripta i millorar la conservació de l'espai. La intervenció arqueològica està promoguda per l'Església de Sant Agustí i té el suport de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa de Tarragona. Aquesta entitat té la seu al temple on es guarden alguns dels passos i misteris processionals. L'agrupació té previst per al 2028, amb motiu del centenari, museïtzar l'església i que la cripta es pugui visitar.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: El sector turístic de la Costa Daurada preveu fregar el 90% d'ocupació mitjana al mes d'agost. Les previsions dels empresaris de la demarcació tarragonina confirmen una tendència, optimisme, a l'àrea metropolitana, també igual que el Garraf està passant, consolidant un estiu de ple turístic a tot el litoral català. Els establiments de municipis com, per exemple, Salou, Cambrils, Vilaseca, La Pineda, preveuen assolir ocupacions d'entre el 90 i el 95% les setmanes centrals del mes d'agost. Pel que fa a càmpings i apartaments, mantenen una altíssima demanda consolidant el territori com un referent familiar. Les tarifes hoteleres s'han incrementat lleugerament respecte a l'any passat. El sector destaca que el comportament del viatger està molt condicionat per la immediatesa. Les decisions es prenen amb menys antelació que en temporades anteriors. Tots i els excel·lents nivells d'ocupació, els turistes miren més la butxaca a l'hora de consumir a la restauració i al comerç a causa de la inflació. Associacions com l'Associació Empresarial d'Hostaleria de Tarragona destaca que el turisme cultural, enogastronòmic i de negocis està ajudant a consolidar la temporada més llarga i menys concentrada únicament al mes d'agost. Pel que fa en concret al municipi de Calafell com a municipi clau de la Costa Daurada i nexe d'unió amb la zona del Penedès Marítim, les previsions per aquest agost de 2026 són també optimistes i s'espera que l'ocupació mitjana superi el 90% en la línia amb la resta de la comarca del Baix Penedès i el Garraf. Destaca el turisme familiar. Calafell es consolida com una de les grans destinacions familiars de la Costa Daurada gràcies al model de platges i restauració de proximitat. El municipi participa de forma activa en el conveni Corner de la Diputació de Tarragona amb una inversió conjunta de 426.000 euros destinada a accions de màrqueting i comunicació per atraure a visitants. Per acompanyar les altes ocupacions, el Patronat Municipal de Turisme de Calafell programa un calendari d'esdeveniments per atraure el turisme cultural i el d'oci. Per exemple, la Cantada d'Havaneres i el Cant de Taverna de la Costa Daurada tindrà lloc els dies 7 i 8 d'agost, convertint-se en un dels punts forts de dinamització nocturna a la platja. També hi haurà el Calafell Summer Shopping, un esdeveniment de dinamització comercial amb descomptes, animació, música en directe per potenciar el consum local en els eixos comercials de la platja.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Ha arribat el moment del bloc esportiu amb la Roser Ribas.
2: Avui els esports a l'àmbit comarcal. La Diputació de Tarragona referma el seu suport als consells esportius de la demarcació amb el lliurament de nous arcs d'arribada per a competicions i esdeveniments. La institució també compta amb una línia de subvencions perquè aquestes entitats impulsin accions de promoció de l'activitat física al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. La Diputació de Tarragona aposta per la promoció de l'esport a través del seu suport als consells esportius de la demarcació.

0: Així doncs, representants dels nou Consells Esportius del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès i de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, en representació del Priorat, van participar de l'acte de lliurament dels nous arcs d'arribada. Aquestes estructures inflables tenen com a funció delimitar els punts d'inici o final de competicions, identificar visualment l'esdeveniment i donar-li imatge institucional, a més de millorar la seguretat i l'organització d'aquests actes i facilitar el control de participants. Es podran utilitzar en esdeveniments esportius que tinguin lloc a la demarcació, com proves escolars, curses i caminades populars, activitats de promoció de la salut, esdeveniments multiesportius, proves de base federada, activitats inclusives i actes institucionals esportius. Amb aquests arcs pretenem reforçar l'enorme tasca que duen a terme els consells esportius en la promoció de l'activitat física saludable entre la població i visibilitzar la col·laboració i l'aliança que existeix entre la Diputació i els consells, va assegurar la presidenta de la Diputació durant l'acte. Llaurador també va destacar els valors associats a les activitats que organitzen i va afegir que són el pilar que permet que els infants i joves de la demarcació puguin practicar esport i activitat física, així com en integrar-ne els valors associats. Per la seva part, el diputat Vale Pino va explicar que aquests arcs serviran per delimitar sortides, identificar els esdeveniments i per millorar la seguretat i l'organització, com hem dit abans. Va reconèixer també la tasca dels consells esportius en benefici de la ciutadania, ja que contribueixen a fer una societat més saludable, cohesionada i feliç. Per últim, el president del Consell Esportiu del Tarragonès, Pere Valls, va agrair el suport de la Diputació de Tarragona, molt necessari i que permet als consells esportius desenvolupar la seva tasca de promoció de l'esport en edat escolar i també popular. El lliurament dels arcs d'arribada és una subvenció en espècie als consells esportius, que complementa els ajuts que aquestes entitats reben anualment per part de la Diputació de Tarragona per a la realització d'accions de promoció de l'activitat física al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. Aquestes subvencions compten amb una dotació total de 374.000 euros, que els consells esportius podran destinar a accions d'esport per a tothom, activitats en família i en el medi natural, per a persones amb diversitat funcional, multiesports, per a escolars i formació. També s'inclouran activitats i programes que es realitzin en l'àmbit de la promoció de la salut i el benestar comunitaris.
1: Calafell Ràdio. Els esports.
0: I també aquest passat dimecres, el Departament d'Esports va obrir la convocatòria de subvencions per al desenvolupament dels programes d'esport escolar de la Generalitat de Catalunya, que està dotada amb 14 milions d'euros. La principal novetat és que la convocatòria incorpora els dos cursos, és a dir, 2025-2026 i 2026-2027, amb la voluntat d'agilitzar els pagaments, així com per millorar la gestió administrativa i l'execució pressupostària. A més, s'obre abans de l'inici del curs amb l'objectiu que els consells esportius puguin planificar amb més anticipació la temporada, programar les activitats amb seguretat i garantir una millor organització dels recursos des del primer dia. La finalitat de la subvenció és fomentar les polítiques en l'àmbit de l'esport escolar destinades a millorar l'índex de pràctica d'activitat físico-esportiva dels infants i adolescents i apropar-lo a les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut per promoure la millora quantitativa i qualitativa de l'oferta d'activitats físico-esportives regulars i en valors, i millorar també l'accessibilitat dels col·lectius vulnerables. Les aportacions corresponen a accions que s'emmarquen en els programes següents dels cursos 2025, 2026 i 2026-2027. Un d'ells és el suport a la gestió dels consells esportius, el suport al desenvolupament del Pla Català de l'Esport a l'Escola i també el suport al desenvolupament dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, va afirmar que l'esport escolar és sinònim de cohesió social i formació integral dels més petits, que d'aquesta manera creixen com a esportistes, però també com a persones. Volem, diu, que els més joves puguin practicar el màxim d'esports possibles i que tothom hi tingui accés. Per aquest motiu, apostem per polítiques inclusives i per aconseguir que l'esport i l'activitat física siguin eines d'integració social.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
2: Hem arribat al

0: Final de l'informatiu del dia. Avui és dissabte, 1 d'agost. Als esports, la Roser Ribas i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguera. Com sempre, tornarem en properes edicions dels serveis informatius d'aquesta casa, Calafell Ràdio. Gràcies per la seva atenció. Ja saben que ens poden seguir les notícies també actualitzades amb tot el que passa a través de les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram. Gràcies i molt bon dissabte, molt bon cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio.
1: Sent Calafell allà on siguis.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Són les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

mission of the group.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat.

En sintonía con Glass Heart.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
1: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits de l'estiu els tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio. La